0: escolta.
1: Amb el nostre sommelier de referència, el Xavi Viles, avui tornem a parlar de còctels. Xavi, bon dia.
2: Bon dia a tothom.
1: És curiós, no?, que darrere de pràcticament cada còctel hi hagi una història coneguda, un origen, una autoria...
2: Sí, i molts d'ells, com us deia fa 2 setmanes, han recollit el nom de la persona que els va crear, perquè és el que deia, no?, que al final no deixa de ser diferents ingredients, en aquest cas la majoria líquids, alcohols o sucs, i la primera persona que els barreja, doncs, és el qui probablement agafi l'autoria d'aquest còctel, i es decideix d'aquesta manera impulsar-lo amb aquest nom. Alguns altres tenen altres noms curiosos. Ara, de fet, avui us en explico un de xulo, també.
1: Recorda'ns l'ingredient bàsic que ha de contenir una beguda perquè sigui còctel.
2: Bueno, principalment ha de tenir un alcohol. Aquesta és la principal característica, i d'aquí neixen la barreja amb altres ingredients, que poden ser sucs, altres alcohols, altres destil·lats, inclús barreja de destil·lats o diferents begudes, begudes gasoses, per exemple, o inclús la barreja també amb sucres, que és molt habitual, o amb cremes, amb altres productes. I això és un còctel, és una barreja de diferents, però sempre, evidentment, hauria de tenir un alcohol com a base. I en alguns dels que us proposo jo, en aquest cas, doncs la base principal és un escumós.
1: Avui ens seguim cenyint a còctels que tenen aquest ingredient bàsic, que és un escumós. Llegeixis xampany o cava, no?
2: O cava, sí. Us vaig parlar de l'aigua de València fa 2 setmanes, amb l'ingredient principal, que era el cava, i el xampany còctel, un clàssic principalment amb xampany i una miqueta de conyac. Però en aquest cas, una història molt interessant, que es diu French 75, evidentment també és un còctel que ha nascut a França, i la principal manera d'elaborar-los amb xampany, però podem adaptar-ho amb cava, ho dic per si aquí, doncs, evidentment, es pot adaptar aquest còctel amb cava nosaltres. És un còctel fabulós per benvingudes. Normalment aquests còctels d'espumosos són molt per benvingudes, potser no tant per anem a fer un còctel després de sopar. Aquesta és una concepció que dic jo ara així, després tothom podrà pensar el que vulguis.
1: Et poden rebatre, no?
2: Sí, però sí que és veritat que si l'escumós ja servia molt per moments de benvingudes o d'entrants o del principi d'àpats o de festes o de còctels, no? Els còctels elaborats amb espumosos també sembla que lliguin cap a aquesta via, no? I el French 75 té un privilegi, que és un dels còctels creats per un senyor que es diu Harry McKellon, que probablement ningú el coneixi ara així quan el digui, però és un dels inventors de 3 còctels classiquíssims, com és el White Lady, Sidecar i Bloody Mary. Per tant, és un senyor que ja ha creat còctels importants, i en aquest cas, doncs, també se li otorga a ell el privilegi de ser el primer en crear aquest còctel, que es diu French 75. I per què aquest nom? Doncs la història és prou interessant. Durant la Primera Guerra Mundial hi havia 2 francesos i americans que combatien junts, cada vegada que una missió sortia bé i ja arribaven a port, els francesos vindraven amb xampany, com no pot ser d'una altra manera, però clar, els americans amb xampany, doncs, no brindaven amb altres alcohols, amb destil·lats, i en aquella època, doncs, es brindava bastant amb ginebra. Val? Clar, brindaven junts, uns amb xampany i uns altres amb ginebra. Aquesta història arriba a McKellon, que regentava un famós bar a París, que es diu Harry's New York, que és un bar de París, i li va agradar la idea de que si ells brindaven i s'ajuntaven per brindar amb 2 diferents alcohols, doncs per què no barrejar-los? No? I basant-se en una recepta anterior que es deia Champagne Coupe, va crear el French 75. Se li posa aquest nom per homenatge a l'aviació francesa French, que va utilitzar canons de 75 mil·límetres, ja se me'n va cap al món beguda, durant la Primera Guerra Mundial.
1: Jo estava pensant, què serà aquest 75? L'any de creació?
2: Doncs no. Uns canons de 75 mil·límetres.
1: Que bèl·lic, aquest French 75.
2: I, per tant, té un naixement molt bèl·lic, però de celebració, com vulguis, no? I, doncs, bueno, gràcies als americans, aquest còctel, de fet, es fa a nivell mundial reconegut gràcies als americans, que els hi acaba agradant aquesta proposta que es troben a París
1: i se l'enduen a casa, no?
2: I se l'enduen totalment a casa.
1: I d'allà al món.
2: De fet, arriba a, inclús a sortir en una pel·lícula tan famosa com és Casablanca, apareix aquest French 75 en algun moment de la pel·lícula. Ara no ho sé, perquè és una dada que he trobat a internet, però apareix. Per tant, és un còctel molt important, no? Quina és la recepta concreta? Doncs copa de flauta, molt important. Va servit amb una copa de flauta, a la típica de cava i xampany. I porta ingredient per a còctel, per persona. 60 ml de xampany, 30 ml de ginebra, 15 ml de suc de llimona, 15 ml de xarop de sucre i gel. Per què necessitem aquest gel? Doncs perquè aquest és un còctel que s'elabora amb coctelera. I aquí apareix ja una nova manera també d'elaborar còctels, perquè els altres dos era barrejant, no?,
1: sí,
2: per no perdre el gas, però ara veurem què passa amb aquest gas. I és que primer hi ha dos passos, el primer amb coctelera i el segon sense coctelera. El primer amb coctelera es barreja els 30 ml de ginebra, 15 ml de suc de llimona, 15 ml de xarop de sucre, s'hi posa gel a la coctelera i es sacseja. En aquest moment tu tens ja una barreja d'aquest destil·lat amb el sucre i el suc de llimona, que li necessitem donar molta canya perquè s'homogenitzi bé, evidentment amb gel perquè sigui fred, perquè després serà un còctel que servirem a copa sense gel, per tant ha d'estar prèviament refredat i per això necessitem aquest gel a dintre la coctelera. Fiquem aquesta barreja de la coctelera en una copa de flauta i ho acabem d'omplir fins dalt amb xampany, que seran aquests 60 ml que et donarà per arribar fins dalt a la copa. Una miqueta més elaborat que els altres, perquè necessites la coctelera, però molt, molt, molt, molt senzill. I s'acaba el còctel amb una petita espiral de llimona, que d'això al món de la cocteleria se'n diu garnish, que són les decoracions, i també estan recollides en els índexs de llistes de còctels. No tots els còctels hi pots ficar el garnish que vulguis, la decoració que vulguis.
1: Has vist la pel·lícula Còctel amb el Tom Cruise? Té
2: no.
1: Una pila d'anys, eh?
2: No.
1: Ah, potser l'hauries de visionar.
2: Doncs mira,
1: visionar,
2: ara que repassem tot
1: perquè
2: això...
1: Perquè ara que dèiem això de la coctelera, el recordava a ell darrere la barra del bar sacsejant aquests còctels. Molt sexy.
2: Bueno, doncs pues, mirarem, a veure com ho fa.
1: Hem començat amb el French 75 i vols portar-ne un altre de clàssic,
2: un
1: no?
2: Un altre de clàssic, que és el Kir Royal. A la millor no és tan conegut aquí, o jo personalment no l'he vist en moltes cartes de còctels, però és un altre còctel a nivell mundial, França, Estats Units, a nivell europeu, molt, molt conegut. Evidentment, inicialment doncs porta la bombolla del xampany, per descomptat, i aquí afegim un altre ingredient. Mira, em va molt, molt bé perquè hem anat afegint ingredients diferents a cada còctel. Ara aquí abans ha aparegut el suc de llimona, no? Apareix les cremes, i en aquest cas una crema de cassis, vale? O crema de groselles, concretament la crema
1: molt
2: de cassis.
1: Molt francès, no?
2: Molt francès. Evidentment, la crema, com a qualsevol còctel, li donarà una textura diferent al combinat, no? Perquè les cremes donen una textura molt més mastegable, molt més voluminosa en boca, i per tant és un còctel que a la millor ja no passa a ser tant un còctel d'entrada o un còctel refrescant, sinó que a la millor li podríem trobar altres moments, no? Bueno, ara veureu com s'acaba barrejant aquesta crema, també.
1: Història, primer.
2: Però la història està inspirada en un altre còctel originari que es deia Kir, d'entrada, i també té una història doncs, prou interessant. Al segle XIX, per tant, aquest sí que fa dies ja també que es va crear, a la ciutat francesa de Dijon, que és una ciutat o una població de la zona de la Borgonya.
1: Coneguda, vale? Per la mostassa.
2: Coneguda per la mostassa i coneguda perquè està en una zona també en el món del vi, doncs, de Borgonyes, de Chardonnays i Pinots Noirs. I també és una zona on hi havia molt crema de cassis i crema de grosella. Es barrejava vi blanc de Borgonya, que era Chardonnay, amb aquesta crema de groselles. Aquest era un còctel inicial que es deia... Se li deia, d'entrada, se li deia blanc i plasís, vale? Se li deia França, en aquesta combinació. Es va convertir en una beguda típica per aperitius a aquesta zona de Dijon. De moment, molt poc reconeguda a altres llocs. Va ser als anys 40 del segle XX, per tant, uns quants anys després, quan es va acabar la Segona Guerra Mundial, en aquesta ciutat es va nomenar un nou alcalde que es deia Félix Kir. I que va ser el pioner a l'agermanament de ciutats en Europa després de la Segona Guerra Mundial. I cada vegada que rebia un dirigent d'altres ciutats europees a casa seva o a Dijon, vaja, que al seu poble, doncs organitzava una recepció amb aquest còctel que es deia Blanc i Plaisir, que era vi chardonnay amb crema de grosella. Llavors es va començar a popularitzar aquesta beguda. Clar, si tu el dones a oferir a altres ciutats d'Europa i agrada, doncs es comença a popularitzar. I en aquest còctel ja se li va començar a anomenar Kir, còctel Kir. Es popularitza moltíssim aquest còctel i s'acaba trobant una variant que acaba sent al final la recepta final del còctel, i és que en vez de barrejar vi blanc amb crema de grosella es decideix agafar vi espumós, i en aquest cas un xampany, no? I d'aquí neix el Kir Royal, que seria...
1: El Royal és pel xampany.
2: El Royal és pel xampany, per descomptat. I continua agafant el nom de Kir, que va ser el primer que va barrejar, encara que en aquell moment fos amb un chardonnay, no?, amb un vi blanc. La recepta, doncs, molt, molt senzilleta. És un còctel que és de directe, és a dir, que aquí sí que no hi ha pas per coctelera. I s'acaba també amb un garnish, amb una decoració que és una mora, com tampoc no podia ser una altra manera. Però és tan directe que és la barreja de 90 mil·lilitres de xampany i 10 mil·lilitres de crema de cassis. No hi ha més història.
1: Fàcil.
2: Molt fàcil. Tot en copa i donar-li una mica de volta amb una aquestes espàtules, aquestes culleres de còctel, sense passar-se perquè l'espumós és delicat. Evidentment no ho podem posar dins d'una coctelera perquè tenim un producte amb bombolla, per tant s'ha de fer còctel directe, que se'n diu.
1: I copa de flauta?
2: I copa de flauta, principalment, però en aquest cas, com sí que hi ha alguns que està molt regulat la copa que ha de portar, en aquest cas podria deixar-se una mica a la imaginació.
1: A la creació, sí, del barman.
2: Sí, a la creació del barman, perquè a sobre hi poses una mora i normalment quan comences a posar coses a sobre una miqueta més grans i no són espirals, necessites una mica més de volum de copa o
1: més
2: de
1: got. Més amplada, no?
2: I per tant, jo també me l'imagino, sí que me'l puc imaginar en una copa de flauta, però també me'l puc imaginar en un vas més baix, no?, que s'endrien els old fashioned, que són els vasos més baixos típics d'un Negroni o d'un whisky sol, no?, aquests vasos més baixos. Doncs el podríem posar allà, el Kir Royal.
1: Escolta, dona per explorar-lo, aquest món de la cocteleria, sí. Déu-n'hi-do.
2: Evidentment, aquí passa una altra cosa en aquest còctel, que és el color. El color ja no serà un color pàl·lid, ni molt menys. La crema de cassis és d'un color vermellós o lilós, no? I per tant és un còctel molt vistós, també.
1: Clar, ho tenyeix tot, no?
2: Ho tenyeix tot. Així com els altres que parlava, doncs són colors molt més pàl·lids o molt més... clar, amb suc de llimona, ginebra i xampany, doncs el color és el que és. Amb l'aigua de València afegeix suc de taronja, per tant el color serà més ataronjat, no? Clar, qui predomina de color serà també qui marqui la copa, no? La copa de quin color estarà tenyida. I això és important a l'hora de servir-lo perquè també visualment necessita ser atractiu un còctel. Això també és important.
1: Fascinant aquest món de la cocteleria que hem descobert amb el Xavi Viles, i acabarem fent una mica d'enoturisme per casa nostra. Portes un rànquing que ha valorat els millors cellers per practicar l'enoturisme?
2: Sí, tot i que deixem dir abans que algun altre dia reprendré el tema còctels, perquè n'hi ha alguns de molt importants.
1: En tens més ganes, eh?
2: Alguns molt importants, elaborats en Prosecco inicialment, com és el Bellini, com és la Mimosa, com és l'Aperol Spritz, la Barrocada, per tant, ho farem un altre dia.
1: Un capítol pendent.
2: Un altre capítol a part, sí.
1: Fem enoturisme.
2: Enoturisme. Estem ara justament en un moment probablement de molta visita a cellers, a bodegues. Ha passat l'estiu, que és una miqueta més fluixa, potser, i primaveres i tardors són espectaculars per visites a cellers. Primera, perquè a la primavera hi ha tot el verd, ja comença a sortir el verd, i a la tardor perquè passa alguna cosa molt... important, com és la Barema, que encara pots visitar alguna bodega que estigui enmig de tot el tinglado. I després, perquè comencen a caure la... Bueno, primer les fulles es tornen de color marró, per tant, és un moment maco per visitar vinyes, per visitar cellers. I justament acaba de sortir una llista de la revista britànica Decanter, que és una revista molt important a nivell mundial de vins, que ha fet una sèrie de recull d'articles de propostes enoturístiques, i d'entre de les millors del món, segons ells i segons les visites que han fet, en destaquen 13 de Catalunya. Que d'aquestes 13, doncs 11 justament són aquí al Penedès, no? Com no podia ser d'una altra manera, també tenim la major part de cellers estan proporcionalment aquí, per tant és un lloc explotat en aquest sentit, en el bon sentit de la paraula, i per tant podem trobar moltíssimes propostes. D'aquestes 13 us la repasso molt ràpid. Una d'elles, i la tenim molt a propet d'aquí a Vilafranca, que seria Mastinell, Caves i Hotel Mastinell. Clar, proposta completa, hotel, restaurant i visita caves i degustació. I a més això, el restaurant allà mateix, a peu de vinya. Segona bodega, molt a propet també d'aquí els estudis, a Parés Baltà, un celler del 1790, per tant un celler ja amb molta solera, 3 generacions produint vi i amb una referència en ecologia i biodinàmica. Només per això ja val la pena tota la història de Parés Baltà i pels seus vins, per descomptat. Una altra proposta, Can Descregut, en aquest cas és una bodega molt més petitona de les dues que acabo d'anomenar, molt familiar, molt petitíssima, però molt també reconeguda pels seus vins ecològics i una visita molt personalitzada, molt propera, no? Al contrari, Família Torres, una visita també espectacular, referent, però d'una gran empresa, no? I a més de les empreses més conegudes a nivell mundial catalanes. A més, completada amb el seu restaurant El Celleret. Grans empreses, també. Codorniu, en la cinquena posició, l'empresa de vins més antiga d'Espanya, en aquest cas especialitzada ara mateix en caves, i a part de la visita, clar, té una història també de les seves caves, que són dissenyades per Puig i Cadafalch, per tant, un tema també arquitectònic per poder descobrir. Una bodega dintre de Sant Sadurní, el mateix centre de Sant Sadurní, amb uns passadissos a sota el subsol, que és Recaredo, una bodega prestigiosa de Corpinats, i reconeguda per seus caves d'escumosos de llarga criança. Vilarnau, bodega més moderna, a les afores també de Sant Sadurní, i en aquest cas obre les portes de bat a bat a l'enoturisme amb moltíssimes propostes, i en aquest punt sí que un punt més modern per la seva estructura de bodega, no? el seu wine bar.
1: Tenen el llac, no?
2: Tenen el llac, costat. Pots arribar-hi amb helicòpter, com, bueno, propostes així més espectaculars. Bodegues de fora, Alta Alella, que és una bodega de Alella, també molt, molt xula per visitar, i Castell de Peralada, com a gran bodega ara i proposta enoturística a nivell català, a l'Empordà. I aquí al Penedès acabaria amb Castell Roig, una proposta també més familiar, i 3 propostes molt, molt reconegudes a la nostra comarca. Una seria Freixenet, per descomptat, amb el seu trenet i tot el seu format més clàssic de bodega, i Gramona i Llopart, actualment 2 Corpinats, amb molt de renom i amb una visita espectacular en tots els sentits, des de vinya, celler i propostes de producte, no? O sigui que la majoria són d'aquí al Penedès, té sentit que siguin així, i totes amb propostes de petits cellers i de grans cellers, o sigui que una bona llista.
1: Farem enoturisme, seguirem aquestes recomanacions. Gràcies, Xavi Viles, que vagi bé.
2: Gràcies, cuida't. A tothom, adeu.
0: La nit. Som com som i així seguirem sent.
3: Vaig conèixer la meva nòvia i anava...

0: música i cinema. Tot el cinema a la teva ràdio local. Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: La cartellera es renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a la luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters de l'Universo.
2: ¿Qué has encontrado?
3: Un lugar. He encontrado un lugar.
1: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
3: És maravilloso. ¿A que sí?
4: ¿Perdido la fe?
3: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
1: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
3: El Señor me ha hablado. Y ya no tengo miedo, porque este es el único camino, el de la verdad.
2: ¿Qué más?
1: ¡Yo tengo el poder! El film He-Man i los Masters de l'Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
5: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
6: Ya no hay nada más que decir.
7: És l'hora del pati.
8: El bon entenedor. Ràdio Vilasacra.
9: Després de publicar la meva botiga en línia d'articles esportius amb Hostinger, el meu negoci va créixer d'un dia per l'altre.
10: Fes la realitat amb el creador de llocs web de Hostinger. Explica què necessites i l'IA crearà la teva botiga en línia en minuts. Ven tot el que vulguis i queda't amb tots els beneficis. No cobrem comissions. Visita hostinger.es i aconsegueix tot el que necessites per créixer en línia.

0: Pareu bé l'orella.
1: Anar a viure a un poble, a un entorn rural, amb una escola personalitzada, petita, però molt gran. Tenir un hort, plantar, caminar, pensar que les coses importants potser són lluny, però les essencials són a prop. Tenir un sentit de pertinença, que els nens facin encàrrecs als grans, que els grans ens ensenyin el que saben, com ara, i aquesta és la meva experiència, poder-li preguntar a la veïna quan és que es planten les faves. Hi ha molts pobles a Lleida que esperen omplir-se de vida. Hi ha una casa que necessita reparacions, que busca habitants i que et donarà salut en el sentit més ampli de la paraula. Recordo el dia de la reunió familiar quan vaig fer aquesta proposta. Poble petit, gran vida, vaig dir. Vine a viure als pobles de Lleida.
2: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa, traca, traca. Superfestassa.
1: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026. L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
0: Superfestassa.
2: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó, a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
1: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
3: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
4: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
5: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
6: Més informació, 972 50 75 23.
7: Places limitades.
8: Ho vivim tot minut a minut.

0: la teva ràdio de proximitat.
1: Hola, la puc ajudar?
2: Sí, mira, m'agradaria que el meu veí de tal escoltés jazz en lloc de reggaeton.
1: No sé, és un canvi molt dràstic.
2: Amb les ofertes de Leroy Merlin pots canviar tot el que vulguis a casa teva. Bé, gairebé tot. Aprofita els nostres descomptes de fins al 25% i fes un bon

0: Camí dels Cavallers, amb Montse Quadreny.
1: Castell de Carmansó.
0: Actualment enrunat, està situat uns 2 quilòmetres al nord de Vilajuïga, la comarca de l'Alt Empordà. El Puig de Carmansó ja va ser poblat en l'època ibero-romana. S'ha trobat una gran quantitat de ceràmiques medievals, així com restes d'àmfores i altres estris d'èpoques fins i tot anteriors. El seu topònim prové del mot preromà Ker, que vol dir roca o penya, i del llatí mansione, i que per tant significaria el casal de la roca. Fou possessió dels comtes d'Empúries. Pons I, que havia instal·lat l'arxiu diplomàtic del comtat en aquell castell, pel seu testament del 1078, va deixar el castell de Carmansó als seus fills Hug i Berenguer. De Dalmau, Berenguer de Carmansó, documentat des del 1099, que possiblement era net de Pons I d'Empúries, arrenca el llinatge dels vescomtes anomenats després de Rocabertí. Durant les guerres amb els francesos de finals del segle XIII, el castell va tenir un paper important, però l'any 1288, en temps d'Alfons II, va caure en mans de l'enemic i va ser enderrocat. Amb tot, encara l'any 1292, un informe fet pel rei Jaume II afirma que calen 12 homes per defensar el castell. Al final de la Guerra Civil del segle XV, el castell, que llavors depenia del duc de Cardona com a comte d'Empúries, fou ocupat pels partidaris de Joan II. El 1808 va ser restaurat per les forces napoleòniques que van fortificar la Torre de l'Homenatge. El castell de Carmansó també ha estat molt important en la vida de l'artista Salvador Dalí, que el va voler comprar perquè fos residència de la seva estimada Gala i perquè era la base d'un dels seus grans somnis, construir-hi l'orgue de la Tramuntana, un instrument musical catedralici que estaria en funcionament gràcies al mateix vent característic de l'Empordà i compliria de sons i melodies naturals al seu entorn. La llegenda.
2: Que una reina encantada, o la dama blanca, custodia una cabra d'or enterrada en un lloc imprecís dels fonaments del castell de Carmansó. Segons el mite indoeuropeu i arrià, la cabra d'or simbolitza el sol vital, pur i radiant, en la seva lluita contra les tenebres. Hi ha versions que expliquen que, en el moment de l'expulsió de terres catalanes, la hi van enterrar els jueus de Vila Judaica, que la veneraven. La més coneguda, potser, conta que hi visqué fa molt de temps un famós rei moro, que tenia un gran tresor aconseguit amb les batalles guanyades a d'altres senyors. D'aquest tresor se'n feu construir una cabra tota d'or, però un bon dia va haver de fugir del castell perquè el va vèncer un rei cristià. Amb l'ajuda dels criats, van dur-se-la a peu a través d'uns passadissos secrets que comunicaven el castell amb el mar de Port de la Selva. Diu la llegenda que el rei i la cabra d'or mai arribaren a mar i que quedaren atrapats en aquells passadissos.
0: Altres llegendes diuen que eren una reina mora o una serp encantades les encarregades de custodiar la cabra d'or. Us proposem els webs castelldecarmansó.es. També podeu consultar el llibre Llegendes de Castells Catalans de Pere Català i Roca de Rafael Dalmau Editor.
3: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
4: 1714. Per l'enyorada Rosa Novell.
5: Oh, valentia funeral del setge, bandera que esparraca el foraster. En terra ja un nafrat el banderer, la mort arriba que el seu mal li metja. Cau la ciutat. El fratricidi petja un vell destí mentre que el nou ja ve. La boira fuig pel foradat carrer com una glaça dolorosa i lletja. Sinistra sona, travessant les places, el martelleig d'unes feixugues passes. El vent s'endú la cendra de les lleis. Homes callats, coberts de sang i sutja, alcen l'esguard impenitent que jutja. Poble vençut, que sobreviu als reis.
3: Memòria de Josep Carner.
6: Hola, te'n recordes? Ara farà un any que em vas agafar el telèfon. Ho donava tot per perdut.
1: Volia deixar de patir i va ser l'única persona que em va saber ajudar. Gràcies, perquè la teva ajuda va evitar que acabés amb la meva vida. I tot i que no sé el teu nom, mai oblidaré el teu número.
6: Si tens pensaments suïcides o coneixes algú en situació de risc, truca al telèfon d'atenció sanitària 061 Salut Respon. El suïcidi s'evita parlant-ne. Triu la vida.
7: Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
8: Tanca els ulls.

0: informació, música, entreteniment. Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
2: La fem entre tots.
3: Mira, una cosa. Ahir vas trobar una senyora que escolta la... escolta sempre la ràdio i està tan contenta. Dic, doncs ara truca tu. I diu, ai, no. Doncs que truqui la Carme. Bueno, adéu.
4: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
5: És maco, això, eh?
6: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
5: Sí, sí, sí.

0: I parlant d'emocions,
1: 53.
2: Ara temps per la cultura.
3: Ràdio Vila-sacra. Sabies que...
4: En l'actualitat, tots sabem que ses majestats d'Orient es diuen Melcior, Gaspar i Baltasar. No obstant això, aquests noms no es troben a la Bíblia, sinó que s'hi va haver d'esperar fins al segle V perquè en uns textos es faci referència a ells com Melitió, Gataspa i Vitisàrea. Un segle més tard, en el VI, en un mosaic de la italiana església de Sant Apolinar Nuovo, apareix la figura d'aquests tres personatges i allà ja es troben amb els seus noms actuals.

0: Casio.
1: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu, i aquí el tens.
0: Xarxa local de comunicació.
1: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
0: Xarxa local de comunicació.
2: Empreses que funcionen.
0: Xarxa local.
3: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí.
4: A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni.
3: Una aventura única que et portarà de Figueres al món.
4: Més informació al web i a les nostres xarxes socials.
3: Casa Natal Salvador Dalí, Ajuntament de Figueres.
5: Els teus fills venen a estudiar a Barcelona i busques una residència d'estudiants?
6: A Residència Onyx t'oferim la tranquil·litat i la confiança que necessites amb la solidesa que ens donen 30 anys d'experiència.
5: Som molt més que una residència.

0: nosaltres es sentiran en família, la família Onyx.
1: Truca'ns al 93 266 6100, 93 266 6100 o consulta la nostra web residenciaonyx.com.
0: Promoció d'un 25% de descompte amb el codi RESI25.
2: Si aquesta aire no refreda! Calor, suor, no refreda!
3: El teu cotxe t'està dient que el portis a Tallers Euromaster, on sabem millor que ningú que el que importa és que el teu vehicle estigui bé. Revisa'l abans de viatjar. Tallers Euromaster.
4: Pou Calzina, camí del Roure sense número, Pont de Molins i Pneumàtics Pou a Vilamalla.
5: Ara. És ara en la quietud d'aquest migdia que m'és permès de refer en somnis un record. Era un dia de canícula. Tu treies aigua d'aquell pou i fent un vol del clot de les teves mans vas oferir-me'n. A cada glob t'anava besant els palmells.
6: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
7: Ràdio Vila Sacra, sensacions del món en exclusiva.
6: Perquè tot això no ho has perdut.
8: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
9: Et volem escoltar.
10: Avui us voldria demanar una poesia del tristament ignorat Joan Salvat Papaseit, recitada per Ovidi Montllor, acompanyat per Toti Soler. Es diu Dóna'm la mà.

que anirem per la riba, ben a la vora del mar bategant. Tindrem la mida de totes les coses, només en dir-nos que ens seguim amant. Les barques llunyes i les de la sorra prendran un aire fidel i discret. No ens miraran, miraran noves rutes amb l'esguard lent del copsador distret. Dóna'm la mà i arrecera la galta sobre el meu pit i no temis ningú. I les palmeres ens donaran ombra i les gavines sota el sol que lluu ens portaran la salabror camara a l'amor, tota cosa a prop del mar. I jo, aleshores, besaré ta galta i la besada ens durà el joc de mar. Dóna'm la mà, que anirem per la riba ben a la vora del mar bategant. Tindrem la mida de totes les coses, només en dir-nos

Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on. A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: la vida cal tenir clar quina història vols al teu dia a dia. Que vols xerrar, xerrar i xerrar, tens multitud de xats a internet. Que vols hores i hores d'evadir-te del món i perdre hores i hores jugant, tens el videojocs. Que vols sèries, pel·lícules, concursos, tens les plataformes On Pagant Sant Pere Canta. Que vols aparentar, enganyar o simplement xafardejar, tens les xarxes socials. Que vols follons, merder, problemes i preocupacions carregades de propaganda contínua, tens la tele. Ara bé, si tu mentre fas el dinar, fas tasques de casa, neteges l'armari o et relaxes al jardí, vols sensacions seleccionades, tens Ràdio Vila-sacra.
1: I gratis.
0: I tothom ho té ja prou clar, hores d'ara. Marta Burniol, Sant Pere Pescador.
2: Sopar amb nosaltres?
3: Sí!
2: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: Associació Reemplan Flinfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.

0: Lanit.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: T'apassiona el món audiovisual? A ITES Hub Audiovisual impartim cicles formatius, formació especialitzada i formació contínua en audiovisuals. Inscriu-t'hi a ites.es.
4: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
5: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.

0: La periodista investigadora en comunicació i gènere, l'Elvira Altés, presenta l'assaig Dones a les Ones, on repassa els gairebé 100 anys d'història de la ràdio a Catalunya a través de les professionals que l'han fet possible. Aquest llibre, publicat per Pagès Editors, recull i amplia el llegat de l'exposició del mateix títol que es va fer fa uns mesos, segurament ho recordeu, al Museu d'Història de Catalunya. Saludem, per tant, l'autora i també la nostra companya Neus Bonet.
1: Ja està fet expressament.
0: El llibre compta amb el testimoni directe de desenes de dones radiofonistes, Gemma Nierga, Silvia Coppolo, Julia Otero, Elisenda Roca, Adelina Castillejo, la llista seria llarguíssima. Això ens podria fer pensar, Elvira, que la dona ja està en peu d'igualtat amb els homes? És així, això?
1: A veure, com en tots els camps professionals, les dones tenen encara molt camí per córrer. Hi ha uns dèficits importants en la... El que sí que podem dir, un cop he anat observant aquests gairebé 100 anys de presència de les dones a la ràdio, i malgrat que hi ha hagut moments en què doncs, les coses ens han anat millor i altres en què han anat molt pitjor, l'època franquista o al principi amb la dictadura de Primo i tot plegat, el cert és que hem aconseguit almenys la visibilitat, no? La representativitat en totes les hores del dia, en tots els formats, amb tots els tipus de programes i de temes. Però potser encara no som, diguem, prou presents en els despatxos, encara no tenim l'oportunitat d'organitzar la programació, de donar-li aquesta mirada de gènere que faci doncs, que els temes tinguin una amplitud més gran. Aquí jo crec que encara ens falta una mica, però déu-n'hi-do. Uh-huh. Jo estic contenta, penso.
0: Neus, com a exdegana del Col·legi Periodista en Actiu, què ens diuen les dades sobre la paritat de gènere a la ràdio avui?
2: Doncs una mica el que explicava ara l'Elvira, que és veritat que més que paritat, la representació de les dones a les redaccions, en general de moltes emissores de ràdio és majoritària, però no hem aconseguit accedir als despatxos, o molt poquet, o a la direcció d'emissores, amb excepcions molt notables d'emissores locals, que hi ha hagut dones, hi ha dones que les dirigeixen, però sí que ens falta aquest, no aquesta salva, perquè sembla que això sigui una guerra i no m'agrada plantejar-ho mai en aquests termes, però sí que falta arribar a poder decidir, com deia l'Elvira, les grelles de programació, a poder incidir en la mirada de gènere en les informacions, en la cerca de tertulians i tertulianes, etcètera, d'especialistes, ara ho hem vist amb la pandèmia, no? També, uh-huh. Doncs en tot això jo crec que encara ens falta.
0: Uh-huh. Hi ha una mica la síndrome de la impostora també en aquest sector nostre?
1: Clar, sembla inevitable. Les dones portem un dèficit de reconeixement públic i social molt important, molt important. Per més que ho diguem, no ho direm prou. I això fa que sovint quan se'ns encomana una cosa o se'ns crida per assistir a un programa de tertuliana o col·laborar doncs, amb un tema, sempre pensem que no en sabem prou. O que potser, en el cas de les tertúlies, per exemple, sabem del nostre tema, però no de tots els temes. I en aquest sentit, això fa que de vegades doncs, declinem la possibilitat de ser més visibles i de participar més. Perquè pensem això, que estem en el sector públic, en la mirada àmplia de la societat, una mica com de segones, una mica com que ens han deixat tot just entrar ara, no? I que no ens toca. I això és molt difícil de combatre. Per més que doncs, hi pot haver, amb síndrome de la impostora, dones que tenen un currículum impressionant, brillantíssim.
0: I tant.
1: I que en saben molt. Però és el que dic, portem aquest dèficit de segles, de falta de reconeixement. I això, doncs clar, es cobra un preu molt alt per les dones.
0: Uh-huh. Neus, tu tens moltíssim contacte a través del col·legi, però també en el dia a dia de la ràdio, amb generacions més joves. Està canviant alguna cosa, creus?
2: Jo crec que, mira, dimarts estàvem també amb la Coia Ballester, que és la delegada de la corporació a Tarragona, uh-huh. Fent una xerrada, sobretot dins dels actes del 8 de març a la Cambra de Reus, i en parlàvem una mica. Jo he lluitat molt, i ella també ho deia, perquè les generacions que venen s'ho plantegin d'una altra manera. i és cert que estan educades en un àmbit de llibertat que nosaltres no vam tenir, i això és molt important de ressaltar-ho. I és cert que també no es plantegen determinades coses. Ara l'Elvira ho deia, no? Durant molt de temps, en aquest síndrome de la impostora, doncs se'ns ha fet veure d'alguna manera o creure que tenim un tipus d'aptituds i habilitats molt determinades, no? I s'ha desconfiat de les nostres potencialitats, de la nostra emotivitat, de la por que envaïm territoris. Jo veig que totes elles, i a més, les classes que dono a la universitat, no s'ho plantegen d'aquesta manera. És a dir, hi ha una naturalitat de dir vull optar, estic preparada i ho faré. No tenen aquesta recança o aquesta desconfiança o aquesta inseguretat que nosaltres ens van inocular. Entre altres coses, queda molt palès també en totes les programacions femenines que hi ha hagut durant anys a la ràdio, com hi ha hagut a la premsa i com hi ha hagut en altres mitjans, no?
0: Ara que parles de ràdio femenina, escoltem això.
3: Mi querida Raquel, existen algunos controles que en la mayoría de ocasiones pasan inadvertidos para los padres y es conveniente, como mínimo, conocerlos. Una pareja joven i sana no puede saber a ciencia cierta...
0: Fins l'any 1984, per tant, d'això no fa tant, va estar en marxa el consultori de l'Helena Francis. Recorda'ns la figura de la dona que li posava veu, perquè, Elvira, les dones a les zones tenen noms i cognoms.
1: I tant, aquesta veu que hem sentit és la Maruja Fernández, que era una dona que havia nascut a Cuba, que va venir a Espanya, fins i tot va estar amb l'Antonio Machín, va entrar a la ràdio i aquí doncs, va estar treballant a Ràdio Nacional fins que aquest consultori de l'Helena Francis, que estava a Ràdio Barcelona, va passar a Ràdio Peninsular. I aleshores allà li van proposar que ella fes aquest paper. I amb aquesta veu que té com una autoritat, no? Una veu així com de dona que sap el que es diu, doncs llegia els guions que li feien diferents guionistes. S'ha dit que hi havia un home, sí, al final hi va haver el Soto Viñolo, però amb tots aquests anys que va començar des dels anys 50 fins al 84... hi han hagut diversos, per exemple, al principi hi havia una guionista que era falangista. El que segur que hi ha hagut és uns criteris de feminitat molt, molt estrets, no? És la dona submisa, sacrificada, esposa i mare, que ho faria tot per evitar un escàndol, que s'ha d'empassar les misèries de tota mena, que s'ha vist en les cartes, perquè es van trobar un munt de cartes en una masia a prop de Barcelona, on bé, les dones, esclar, imagineu-vos les èpoques franquistes, doncs problemes econòmics, els que vulgueu, però també de mals tractaments, de violacions, i tot això sempre rebia aquesta resposta de s'ha d'anar amb compte, vigila, atrae a tu marido con amabilidad, coses d'aquestes que hay que tener paciencia. Jo vaig fer un programa als anys 80 que es deia Les dones, i li vaig demanar a la Maruja Fernández que per la careta que jo tenia diverses coses, hi havia una que deia Las mujeres, hija mía, ya se sabe. Perquè realment era una mica aquesta idea, no? Si has nascut dona, doncs mira, ho sento, t'ha tocat a patir, i no? I era això, i això va durar molt de temps, perquè a més, el que hi havia a Ràdio Espanya, que estava també a Barcelona, a la Rambla, era la senyora Montserrat Fortuny, doña Montserrat Fortuny, que també des del 39, i aquesta encara va fer un període més llarg, fins al 87, em penso, va estar fent també un consultori sentimental, amb els mateixos criteris. És a dir, que si no ho rebies al matí, ho rebies a la tarda. Una espècie de dutxa escocesa que et deixava amb la sensació de que millor que et quedis com estàs i no facis gran cosa perquè et poden caure de tot arreu.
0: Neus, alguna cosa afegir a això que deia ara?
2: No, és que l'onada repressiva que hi va haver, que va condemnar, com ara explicava l'Elvira, les dones a fer un paper que s'havia dissenyat estrictament per elles des d'un patriarcat duríssim, bé, ella ho explica molt bé el llibre, no? Les dones van ser l'objectiu del règim franquista i per tant eren això, dutxes escoceses matí, tarda, vespre i quan convingués, perquè s'havia dissenyat un paper determinat per elles i elles l'havien d'acceptar tant sí com no. Jo trobo, és un dels apartats del llibre que no per no conegut, ja ho saps, ostres, és duríssim.
0: Un altre apartat és aquest.
4: És de noche. Nos lo dice la ausencia de ruidos, o lo que es lo mismo, las imágenes de los sueños.
0: Aquest és un altre cliché de la dona a la ràdio, eh?
1: Sí, perquè fixa't que a les dones els va costar molt arribar a determinats franges horàries. Eh? Hi havia la idea de que les dones podien fer la tarda amb programes femenins, a l'estil de l'Odette Pinto, l'hora de Odette, les tardes d'Odette, no? Aquesta cosa doncs, de parlar de moda, de buenos modales, de salut, tot això. Hi va haver un moment, després de la transició, aquesta veu que hem sentit és la Isabel Gemio,
0: exacte,
1: que feia la xica de la ràdio, i era aquestes veus nocturnes, també van començar abans, segurament, amb la Núria Guitart a Ràdio Espanya, que en principi sovint doncs, deien textos, a vegades que s'escrivien elles mateixes o que doncs, trobaven en diferents textos literaris i posaven música. I ho feien amb aquest to una mica xiu-xiu-exant, no? Perquè el programador de la ràdio, de l'emissora, considerava que els homes que conduïen per la nit, tal, doncs els acompanyava aquesta veu. I per tant es va aconseguir una franja més, la nocturna. A canvi de què? A canvi de tornar a representar aquest paper una mica escalfabraguetes que també se'ns ha posat a les dones com un estereotip més. I per tant doncs, cada petit pas o petita victòria comportava també a vegades doncs, una mena de fracàs, no? També.
0: Neus, això, per sort, ha canviat. Ara la dona està a les franges considerades doncs, potents de la ràdio. Tu mateixa hi vas ser. Com dèiem abans, també m'ha saltat, no?, la franja potent de la ràdio.
2: Sí, amb dificultats també, eh?
0: Segur.
2: L'Elvira ho explica molt bé al llibre, ho cita un article de radiotelefonia femenina, on es deia que una bona voz timbrada parece sonar mucho más grata, tot això per llegir missatges comercials, destinar poesia, llegir cartes als oients, acompanyar en programes nocturns, però també hi va haver estudis acadèmics que quan les dones van voler fer a la SAL els serveis informatius i ser periodistes i explicar les notícies, deien que el to timbrat agut nostre no donava la credibilitat necessària per poder fer, perquè fossin creïbles les informacions. Per tant, jo ho valoro moltíssim que hi hagi una certa normalitat, que no tota, perquè és veritat que ara hi ha la Laura Rossell i que hi ha dones als matins, hi ha l'Àngels Barceló, hi ha la Gemma Nierga fent, ara no fa ràdio però feia tele, havia fet ràdio també al matí, està molt bé, però encara sembla un territori exclusivament masculí.
0: Sí.
1: Però és molt important, haver escollit sí. aquest espai de prime time. Em sembla que, pel que deies, també Neus, no?, pel tema de la credibilitat, sempre se'ns ha posat... Hi ha, per exemple, una qüestió que és les dones DJ, les dones de que presenten la música, que sempre ho havien fet les dones, no?, allò del disco solicitado i el disco dedicado i perquè lo bailen encima de la mesa i tot això. Va arribar un moment que quan van entrar el 1966 els 40 principales, es va considerar que la veu de les dones no tenia prou carisma per vendre discos. I se les va apartar de l'antena, absolutament. I fins que no va arribar cap a finals dels 70, la Françoise, que era una dona que tenia una veu meravellosa, que sabia molta música i comunicava molt bé, i el Pallardó la va posar a Ràdio Juventut, no va obrir altra vegada una mica l'escletxa a la porteta perquè tornessin a entrar dones a presentar discos. És a dir, que les cosetes a vegades que anem guanyant, ostres, que fàcilment es poden perdre, no? Ja ho deia la Simone de Beauvoir, no donem per sabut, ni per conegut, ni per assolit, que qualsevol cosa ens el pot tirar enrere.
0: I tant, doncs, sí. digues, Neus.
2: No, jo, res, vull dir, vaig començar a Ràdio Reus i vaig durar una setmana sent xica 40, perquè ja es veu que ja no tenia perfil de xica 40, com ara explicava l'Elvira, res més.
0: Doncs tot això i més, que diria aquell, dones a les zones de la periodista investigadora en comunicació i gènere, Elvira Altès. Elvira i Neus, gràcies per aquesta estona.
2: Gràcies a vosaltres. A tu.

0: Bona nit.
1: Ràdio Vilasacra, on l'amor per la ràdio es nota.
2: Ràdio Vilasacra, som la teva veu per fer camí. Queda't amb nosaltres.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Parlem ara de l'esclerosi múltiple, una malaltia neurològica i autoimmune, una malaltia crònica que de moment no té cura i afecta sobretot les dones. Els afecta el seu desenvolupament professional i personal, per exemple, la decisió de ser mares.
2: Un estudi liderat per investigadors del CEMCAT, el Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya, ubicat a l'Hospital Vall d'Hebron, alerta de la manca d'informació que tenen les pacients envers la maternitat i com la malaltia influeix en les seves decisions. 6 de cada 10 dones de les 200 enquestades admeten que l'embaràs l'havia han planificat en funció de l'esclerosi. Aquest informe vol combatre la desinformació existent. Miguel Ángel Robles, infermer i un dels investigadors principals.
3: La ciència ha avanzado enormemente. El reto está en conseguir que ese conocimiento llegue a las personas que lo necesitan, cuando lo necesitan y de una forma adecuada para que sean capaces de comprenderlo y utilizarlo a la hora de tomar decisiones. La maternidad no debe estar condicionada en ningún caso por mitos o por información errónea.
2: El 2012 la Laura Suau va ser diagnosticada amb esclerosi múltiple primària progressiva. Tenia 38 anys, dues criatures i era arqueòloga sobre el terreny. La malaltia, més que canviar-la, ens diu, l'ha obligat a adaptar-se.
4: Segueixo treballant, he seguit fent de mare amb tot el que això comporta, ara tinc dos adolescents i Déu-n'hi-do la feina que donen. He intentat que la malaltia no em canviï.
2: Ha passat per diverses fases, el dol, l'acceptació i ha après a escoltar el seu cos. Recorda que la informació és vital per poder tenir totes les eines a l'hora de prendre decisions relacionades amb la malaltia.
5: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
6: Tota la informació de les comarques de Girona @cati_girona.

0: Gaudeix. Respira. Respecte als parcs naturals. Respectar és contemplar la natura en silenci. És endur-te les deixalles a casa. És aparcar les zones habilitades. És portar el gos lligat. Als parcs naturals cal seguir les normes per no malmetre l'entorn, per no destorbar els animals i per no molestar les persones que hi viuen o els altres visitants. Parcs naturals sí, però amb civisme.
1: Bé, no? La teva ràdio local és Territori. Som terra, som territori.

0: Ara, Ziman, samarretes bàsiques per dona i per home, 2 per 6 euros. També samarretes de tirants per dona, 2 per 6 euros. Ziman, tan senzill com això.
1: A Figueres, carrer Sant Llàtzer 60 i avinguda de Vilallonga 59.

0: D'on són aquestes carxofes?
1: Són d'aquí, les cultivem nosaltres. Als mercats municipals i al comerç de barri hi trobaràs aliments ecològics i de proximitat. Atreveix-te a preguntar. Conscients del que mengem, canviarem el món.
0: Donem forma al futur.

0: Atenció.
1: Atenció.
2: Atenció.
3: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre, desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
2: I amb la millor companyia.
4: Té falta de gana, baixa autoestima o busca excuses per no anar a l'escola. L'assetjament escolar és una forma de violència que sovint no s'explica però deixa senyals. Saber identificar-los és el primer pas per poder ajudar. Estigues alerta i no permetis que el silenci perpetuï el patiment d'infants i joves. Busca els senyals, atura l'assetjament. Assetjamentescolar.gencat.cat, Generalitat de Catalunya.
5: És
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a llops d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
10: Aconsegueix el certificat de professionalitat preparant-te amb Acadèmia Bull de Girona per ser vigilant de seguretat, escorta privat i vigilant d'explosius. Cursos gratuïts adreçats principalment a persones en atur i sense exàmens a la policia. Informa-te'n a acadèmiabull.es. Actuació impulsada i subvencionada per al Servei d'Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

0: servei de socor de Ràdio Vila-sacra 107 FM.
1: Socorro!
2: Es prega a qui tira papers i brutícia al carrer i no té en compte que tenim papereres, es posi en contacte urgentment amb el seu psiquiatre, que el busca perquè expliqui amb detall com se sent embrutant el que és també dels altres.
3: Podeu deixar la vostra crida de socor al contestador 97251 1268.
4: Simplement brutal.

0: no cal un manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
2: Josep Pla.
3: El cucut.
4: Dels animals que anuncia la primavera. L'element d'avantguarda del xivarri universal vegetal, animal i humà, que els músics anomenen el despertar de la primavera. El cucut està lligat amb els mites del rejuveniment etern, en virtut dels quals les dones es lliuren a dolces imaginacions i els homes torcen el coll i posen, per exigència del cor, uns ulls naufragats i acuosos de vedell malaltís. Apareix el cucut. Les dones comencen a saltar sobre els matalassos, els arbres treuen la fulleta i els animals formulen sorolls entendrits. Són afeccionats a alçar-se de matí? I jo no ho he estat mai, però comprenc que la sortida del sol és un dels moments més sublims del dia. I és llavors precisament que apareix el cucut en el seu medi ombriu, espès i remot. I canta: no puc, no puc, no puc. Poseu l'accent, si us plau, sobre l'o del no i fareu el cant del cucut amb gran admiració dels vostres parents, familiars i altres amics. El cucut, doncs, comença les seves activitats diurnes proclamant una declaració d'impotència, la qual cosa, si diu molt a favor de la seva modèstia i la seva discreció, no és precisament un indici d'ésser un gran treballador. Hi ha un fenomen en la vida del cucut que fa posar la pell de gallina. El cucut es dirigeix al niu de la busqueta, un dels ocellets més minúsculs i més innocents del país, i comença a veure's els ous del niu, amb la naturalitat que en aquestes coses impera en la naturalesa. Després col·loca el seu ou en el niu saquejat. La busqueta és un animal tan distret i pueril que no s'adona del canvi que li han fet. Amb la mateixa tenacitat amb què hauria incubat els seus, cova l'ou del cucut fins que arriba el moment en què es produeix el tràgic descobriment. La clova romp i la busqueta veu aparèixer en el niu un animal estrany, negre, amb un bec enorme, una boca fenomenal i molt més gros que ella mateixa. Ha nascut un cucut més gràcies a la cura que, sense saber el que feia, li ha prodigat l'ocellet. Jo suposo que davant d'aquesta immensa novetat la busqueta queda veient visions i té un disgust de mort. El sistema de la parasitologia és, però, tan teològic que, passada la primera impressió, l'ocellet s'afanya per mantenir l'intrus maleït. S'hi afanya i ho aconsegueix a base de fer hores extraordinàries i tot el que es presenta. I arriba un dia en què el cucut jove alça el vol. Sense que es pugui precisar quins són, davant del fet, els sentiments de la busqueta. Aquesta és la cosa espantosa que fa el cucut en el sistema natural de la parasitologia. I el curiós és que l'animal que realitza aquesta terrible operació es passa la vida cantant plàcidament: no puc, no puc, no puc. No trobeu que la naturalesa és deliciosa? Bondadosa i ferotge naturalesa.

0: Josep Pla.
1: La nit.
2: No estic mai feliç.
3: Ploro sense motiu.
2: No em puc concentrar.
3: No puc més.
2: Si t'identifiques amb algun d'aquests sentiments, deixa't ajudar. Junts trobarem la causa i la millor solució.
3: Truca'ns al 699 29 23 53.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El servei de guies oficials de la Sagrada Família ha quedat desmantellat arran d'una denúncia d'inspecció de treball perquè els tenien com a falsos autònoms, segons denuncia el col·lectiu Ronda. L'autoritat laboral va reclamar que es regularitzés la situació d'una setantena de guies en una actuació el desembre passat. Una quarantena d'aquestes persones treballaven per l'empresa Palacios i Museos amb seu a Madrid. Per regularitzar-los, l'empresa els va rebaixar el sou i els va modificar els horaris. Això va fer que la majoria de guies abandonessin la feina, però una dotzena van reclamar les condicions laborals prèvies i per aquest motiu se'ls ha acomiadat, segons el col·lectiu Ronda, que també assegura que en el seu lloc la companyia ha contractat guies sense la titulació oficial de la Generalitat.
2: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca.
1: Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
9: Places limitades.
10: Miris on miris, i som.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Dormir al cotxe, a la sala d'espera o a una cadira de l'habitació són algunes de les situacions que han de viure els familiars de pacients que s'han de desplaçar des d'altres províncies a Barcelona per rebre un tractament mèdic. 10 entitats els ofereixen allotjament gratuït i durant tot l'any 2025 es van acollir més de 1.000 famílies a la capital catalana, però més de 250 no van poder ser ateses. Ens ho explica la Maria Huguet.
2: La Tatiana Murcia va venir des de Colòmbia perquè el seu fill pogués rebre un tractament a Barcelona. Una fundació els va facilitar allotjament mentre esperaven un trasplantament per al seu fill, que va trigar 4 anys a arribar.
3: Durante la espera no era solamente estar, ¿no?, esperando a que llegara el corazón, había que ir al hospital 3-4 veces por semana, realizar todos los tratamientos de mantenimiento. Detrás de la enfermedad hay una familia, no es solamente curar un diagnóstico, ¿no?
2: El Manel García necessitava un trasplantament de medula òssia i amb la seva dona, la Maria Àngels, es van haver de desplaçar des de la Jonquera a Barcelona. Comptar amb l'allotjament que els va facilitar la Fundació Josep Carreras va ser clau.
4: Tener la ropa, dutxar-te, cocinar, vivir.
2: Més de 250 famílies no van poder accedir a aquests allotjaments i l'alternativa sovint és pagar nits d'hotel o buscar un pis en una ciutat cada vegada més tensionada.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
5: A vegades passen coses que no t'esperes.

0: Ax, un altre cop. Acabo de trepitjar una tifa.
1: Ep, això porta bona sort.
0: Sort tota teva, de sort. N'he trepitjat tres en el que portem d'any i jo vull una ciutat neta.
1: Tu i tots. Suposo que els amos que no se'n fan càrrec dels seus gossos són rics, perquè si et pillen són 100 euros de multa. Corresponsabilitat. L'Ajuntament facilita la tinença de mascotes tant com pot i nosaltres hem de fer el que ens toca.
0: Corresponsabilitat,
1: Sí, va, vés-te netejant i no et preocupis que si entre tots ens hi posem...
0: Corresponsabilitat.
2: Ràdio Vila-sacra, on l'amor per la ràdio es nota.

0: secret de l'amor. Rafel, 67 anys. Teresa, 65 anys. 40 anys casats.
1: Eren veïns, tots dos. Vivíem un enfrente de l'altre al mateix carrer, al carrer Carme. Llavors pues, ja es coneixíem de veure'ns, no? Hola, hola, adiós, adiós. I bueno, hasta que un dia pues vam decidir, jo vaig decidir abordar-la, anem a dir-ho així, i es començar a sortir.
2: Feia anys que eren veïns, però que jo mai no m'havia fixat amb ell. Bueno, veia un noi i ja està, res més, com hi havia diversos al carrer, perquè vivíem enfrente del carrer, avui el 59 i el 56, però no m'havia fixat mai com de dir, oh, aquest noi m'agrada, no. Al contrari, quan jo tenia 15 anys, vivíem enfrente, i ell, mira, tu saps l'Opera Bogas que portava aquell sombrero i la gabardina, i se posava d'una punta a l'altra, passejava cap aquí, cap allà, cap aquí, cap aquí, i una amiga meva em deia, ja se me cridava, tiri, tiri, corre, corre, que ja està aquí el del passeillo. Li deia mal del passeillo.
1: Ella no va ser el primer amor meu, cuidado. Si hem de ser sincers o hem de dir tot. Ara, jo no sé si jo vaig ser el primer amor d'ella, suposo que sí, el primer amor en sèrio.
2: No, perquè jo vaig festejar un any amb un noi, tenia jo 18 i als 19 es vam enfadar un any, i ja, pues, bueno, jo, llavors pues, teníem la colla, no eren nòvios ni res, era una colla, i ja està.
1: Va ser de cop. Jo li vaig demanar un dia per sortir. Tinc que dir que em va donar tres plantons, o sigui que no. Jo li vaig demanar per sortir un cop, em va dir que sí, però després no va vindre, en fi, em va donar tres plantons. Però ja, al definitiu, pues, vam anar al cine, precisament, i sí, a la sortida del cine, a principi d'agost, aproximadament, 27 d'agost era, aproximadament. I llavors pues, vam sortir i l'endemà jo la vaig anar a buscar la feina, vaig acompanyar a casa i llavors li vaig demanar per començar a festejar.
2: Sí, a la tarda, jo sempre no sortia mai de nit jo, no acostumava mai sortir de nit.
3: Tanca els ulls.
4: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
5: Oh, és meva.
6: No, és meva.
5: Meva.
6: No, és meva.
7: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
8: La calaixera més musical.
9: Uau, deixa! Ah!

0: I parlant d'emocions.
1: 40.
2: Anem a temes a Disney. La màquina del temps.

0: Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
1: La cançó del tururut i el couplet. Un couplet és una cançó lleugera amb textos picants i de vegades satírics. El gènere va ser molt popular a Catalunya, sobretot a començament del segle XX, i la paraula prové del francès couplet, que com copla en català vol dir conjunt de versos. En el cas de la copla sardanista, conjunt de músics. Tot plegat ve del llatí còpula, que vol dir unió. Segur que més d'un cop heu sentit cantar couplets. Per exemple, a la Núria Feliu amb la Marieta de l'Ull Viu, o la Guillermina Mota amb la cançó del tururut. I què és el tururut? D'on ve la paraula? Tururut és una onomatopeia que imita el so de la trompeta i també expressa que una cosa se n'ha anat en orris. Tururut, diem quan alguna cosa acaba malament. I per referir-nos a qui en paga les conseqüències, tururut, tururut, qui gemega i ha rebut. Aquesta frase apareix a diferents cançons, a la del senyor Ramon, que cantava, per exemple, La Trinca, o al couplet de la cançó del tururut. A més, als espectacles de Puccinellis, almenys fa uns anys, les obres solien acabar amb el ball del tururut, en què els diferents personatges es clavaven cops de bastó a tort i a dret. Com que som gent civilitzada, no acabarem a bastonades, però sí amb frases fetes amb tururut. Tenim tururut Sant Pere, tururut 12 hores, tururut Pamboli. Hi ha molts finals possibles amb tururut, fins i tot n'hi ha de musicals, com ara tururut Violes. Que en aquest Violes no hi veieu instruments, sinó flors? Doncs tururut Flabiol, que aquí ho deixem.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.
4: Passió per la ràdio.
5: No, aquí no tenim cracs.
6: Aquí no tenim superdotats.
5: No tenim el millor de res. Ni som líders de res, ni ho pretenem.
6: Aquí, amb il·lusions, tenim suficient.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
1: Per a nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
0: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
2: Miralls de memòria.
3: Càpsules a català.
4: El verb donar. Avui parlarem d'expressions en les quals es comet l'error d'utilitzar el verb donar en comptes del verb fer, que és la forma genuïna. Segurament el cas més conegut és fer un petó. Aquesta és la forma genuïna i correcta i la que hem d'utilitzar en comptes de l'expressió calcada del castellà, donar un petó. Però, a més d'aquesta forma, n'hi ha moltes d'altres que hem de tenir en compte. Per exemple, hem de dir fer fàstic, fer ràbia, fer vergonya, fer goig o fer pena. Totes aquestes expressions s'han de construir amb el verb fer.

0: Seria incorrecte parlar de donar fàstic, donar ràbia o donar vergonya, per exemple. Vegem, per tant, alguns exemples de frases correctes. Fes-li un petó. Els cargols em fan fàstic. Li fa ràbia oblidar-se de les coses. Em fa molta vergonya. Fa goig aquesta coca de Sant Joan. O m'ha fet molta pena com ha acabat tot. A vegades pot passar-li en revés. És a dir, hi ha frases que cal construir amb el verb donar i que són incorrectes amb el verb fer. Per exemple, hem de dir donar una ullada o donar un cop d'ull. Ja ho sabeu, utilitzeu el verb fer i el verb donar on toca.
1: Les formes, diuen que cal mantenir-les, però el millor és poder sorprendre amb elles.
2: En el Vaticano, Radio Villa Sacra desde Buena Manana Temprano. Nano.

0: Descobreix l'alegria en cada pas del teu camí. Ràdio Vila-sacra, al teu costat.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Som com som, amb Purificació Barcelona.
1: Una aplicació gratuïta connecta usuaris i comerços vegans i vegetarians de Barcelona. Es diu Veg Friendly i respon al fet que Barcelona és la primera ciutat del món amiga d'aquesta cultura. L'aplicació disponible per iOS i Android en castellà i anglès ofereix un ampli directori amb tot tipus de comerços vegans, des de restaurants fins a perruqueries, i pretén ser un punt de trobada entre establiments i usuaris. David Lara és el cap del projecte.
2: És un directori molt especialitzat en la filosofia vegana i localitzat concretament a Barcelona. L'objectiu de l'aplicació és mostrar a l'usuari l'ubicació de tots aquests comerços de Barcelona que ofereixen productes o serveis veg-friendly. No només restaurants, sinó també botigues especialitzades i fins i tot perruqueries. El funcionament és molt senzill. Pots accedir a un mapa principal on surten tots els ítems, o navegar per categories i llistar de menys a menys proximitat a la teva ubicació. Entre altres categories principals es mostren els tipus de restaurants vegans, vegetarians, els que tenen opcions veg-friendly, pastisseries, botigues especialitzades i perruqueries o centres d'estètica.
1: A més, es tracta d'una aplicació interactiva, és a dir, que els usuaris també poden valorar els llocs, fer-se la seva pròpia llista de favorits o fins i tot incorporar-n'hi de nous perquè el directori cada vegada sigui més complet.
3: A l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra, ja està.

0: viatges. Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya.
1: Radio Villa Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Una nit d'estiu i un poema? Aquest és un pla molt bonic, però quan entra un mosquit, tot es complica, veritat? Sentim aquest poema que ens ho explica molt bé.
4: Hola, em dic Nit Vega. El poema que he escollit es diu Nit d'estiu, de Lola Casas. He escollit aquest poema perquè em semblava molt divertit. Quin mosquit tan poc polit, m'ha picat a mitjanit, a la cuixa, tot el braç i també enmig del nas. Quin mosquit tan mal neguit, m'ha picat amb gran delit, s'ha tipat i ha volat, com lladre s'ha escapat.
3: Moltíssimes gràcies, Nit, per escollir i recitar aquest poema que, com a tu, també ens ha divertit. Fins al proper Embaladits. Adeu!

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
3: És Ràdio Vila-sacra.
2: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
3: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: la notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Ferran Sáez és filòsof i professor de la Universitat de Ramon Llull. Benvingut.
2: Hola, què tal?
1: Qui és aquest papa Lleó XIV? Qui és Robert Prevost?
2: Bé, Robert Prevost és una persona amb una trajectòria important, no només a nivell pastoral, sinó també acadèmica. És matemàtic, té una formació interessant, no?, dins de d'aquest àmbit en el que solen predominar més aviat els estudis de lletres, no? I per tant jo crec que és una persona prou atractiva com per fer-li cas, diguem-ne, no?
1: Uh-huh. Era prou desconegut el primer papa d'origen nord-americà, tot i que molt relacionat amb el Perú, un papa agustí. Sempre es fan comparacions amb el papa anterior, no? I també s'han fet comparacions amb el papa Francesc i el papa Lleó XIV.
2: Sí, això és inevitable, jo crec que és normal. El que passa que en aquest cas, com que la figura del papa Francesc doncs va ser, diguem-ne, molt marcada, no?, molt, podríem dir, amb un perfil molt important, en aquest cas quedava, el papa actual, Lleó XIV, quedava com desdibuixat, no? Sí que té un altre estil molt diferent, considerablement diferent, però entre els dos hi ha una continuïtat.
1: Mm-hmm. Què podem esperar del pontificat de Lleó XIV?
2: Això és una pregunta que malauradament doncs, no la sé, no? Però el que sí que de moment podem preveure, no?, és el d'una figura molt prudent en el bon sentit de la paraula. A mi em dona la impressió que és un home prudent en el sentit d'actuar sàviament.
1: Els grans reptes que té ara mateix l'Església, professor Sáez, per tal d'adaptar-se als nous temps, un dels punts importants és el paper de les dones a l'Església i també la competència d'altres esglésies que estan guanyant molts feligresos en un moment en què hi ha una mena de crisi de fe a Occident.
2: Sí. En el cas del paper de la dona a l'Església, jo crec que això es va corregint a poc a poc, no? Perquè evidentment és una situació que probablement no sigui la més adequada, no? Una altra cosa és el tema de la ordenació sacerdotal, que això és una qüestió més de caràcter teològic, no? Això és una cosa més, jo crec que més complicada, no? Tot i així s'estan fent avenços que fa no gaire eren inimaginables, no? I pel que fa a l'avenç, diguem-ne, de certes confessions evangèliques, sobretot a Llatinoamèrica, doncs bé, jo crec que això s'està començant a matisar bastant, no? Per exemple, en el cas de l'evangelisme nord-americà s'ha afilerat en posicions que més que d'extrema dreta són pràcticament troglodítiques, no? I en el cas del missatge podríem dir més obert o fins i tot progressista, no?, del papa Lleó XIV, jo crec que pot fer variar aquesta balança que semblava inclinar-se primer molt cap en una banda i ara ja no s'està inclinant tant, no?
1: Els reptes de l'Església Catòlica, també està tot el tema dels abusos a l'Església i sense oblidar el paper que té també el papa com a pont de cultures, entre cultures, per treballar per la pau en un món on hi ha tantes guerres. Professor Ferran Sáez, filòsof, professor de la Universitat Ramon Llull, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
0: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Pot ser part del canvi.

0: Pareu bé l'orella.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bon dia a tothom, us escolto per internet i sóc del parer de que s'ha d'anar a votar. Deixem la mandra i el desencís que ens provoquen els polítics i votem, i potser així serà l'única manera de que hagin canvis positius. Costa creure que pot ser així, però està demostrat que la fe mou muntanyes. Bon cap de setmana, gaudim-lo tant com sigui possible. Aquest no es repeteix.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu, és tota una garantia que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: A Catalunya tenim molts reptes i només amb el talent de tothom podrem assolir-los d'una forma més conscient i sostenible. És l'hora que construïm un futur millor, més just i respectuós amb el planeta. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
2: Oh my God! Woo!
0: La teva música.

0: una altra vegada a casa, sense ningú que em digui hola o que em pregunti com ha anat el dia o com estic. I en comptes d'això, quatre parets que fan que em senti atrapada.
1: Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat. A la Fundació La Caixa treballem per acompanyar-les i sensibilitzar sobre aquesta realitat. Descobreix com ho fem a escaperoomsoledat.org.

Potser t'ho han explicat, però ho has de viure. Gran Jonquera. Les millors ofertes i totes les marques que vols juntes en un espai més ampli i renovat. Troba tot el que necessites. Moda, complements, supermercat, restauració, amb més de 3.000 places d'aparcament gratuït i pet-friendly. Vine al Gran Jonquera. Vine al País del Shopping. Bye.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: El patrimoni més excepcional de Catalunya com mai l'havies escoltat.
2: Senyors passatgers, l'autocar amb destinació Torroella de Montgrí sortirà immediatament des de l'andana número 4.

0: arribarem a Torroella de Montgrí, un municipi del Baix Empordà de gairebé 11.700 habitants. El nucli, estès sobre la plana empordanesa i abrigat pel massís del Montgrí, queda vigilat des del cim per l'omnipresència del castell homònim. Amb unes terres de regadiu fèrtils alimentades pel tram final del riu Ter, aquest municipi de més de 15 quilòmetres de litoral veu la principal font de riquesa a l'agricultura i al comerç. La vila de Torroella, sinònim de passeig a través del temps, forma part del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Els torroellesos us donen la benvinguda. Gràcies per haver viatjat amb Sarfa.
1: Jordi Colomí, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Clar, nosaltres hem arribat en autobús des de Barcelona, però crec que no som els únics, perquè de fet un 87% dels visitants arriben en cotxe, i això, en el fons, és sinònim que el turisme de Torroella és turisme de proximitat. Això també vol dir que és turisme sostenible?
2: Sí, bàsicament la gent que ens visita tant a Torroella com a l'Estartit, bueno, bàsicament a l'Estartit, que és el principal centre turístic, evidentment, doncs ve amb cotxe particular o ve amb autocaravana, i és un tipus de turisme cada cop més familiar i cada cop més que valora el territori.
1: Clar, un dels projectes més importants relacionats amb aquesta línia del respecte mediambiental és el fet de la recuperació de la platera. En què consisteix? Expliqui'ns-ho.
2: La recuperació de la platera va ser segurament la primera i única fins ara actuació urbanística a nivell d'Europa de recuperació d'una urbanització que ja estava feta, que ja només faltava construir els habitatges, menys en una illa que ja estava executada. Per tant, va ser una decisió valenta en el seu moment,
1: i
2: que a còpia de diferents ajuntaments doncs, ha aconseguit doncs, que mitjançant diferents projectes LIFE doncs, hagi recuperat un sistema litoral de marismes doncs, pel futur i per les futures generacions.
1: Clar, i recuperar aquest litoral també vol dir, entenc, recuperar primera línia de mar. Què me'n pot dir de les platges del municipi?
2: Bé, nosaltres tenim tot tipus de platges. Tenim, bàsicament, la que coneix tothom, de l'Estartit, que arriba fins a la Gola, i de la Gola fins al terme de Pals, a lo que és el Mas Pinell, fa uns 6 quilòmetres de llargada, i cada cop també hi veiem més o s'ha treballat perquè hi hagi més diferenciació. Hi ha una part que és molt urbana, que és la platja gran de l'Estartit, molt familiar, perquè és una platja on costa molt que et cobreixi l'aigua, per tant, una platja molt i molt segura. Aquesta és una platja, diguem, la més urbana que tenim, juntament amb la platja de Montgó, al costat del terme de l'Escala. I després tenim platges que, a mesura que vas avançant cap al sud, doncs són cada cop més, diguem, d'un caire una mica més natural, no? A Tervell, als Griells, tot el que representa, com dèiem, la platja de davant de la Platera, la Gola i Mas Pinell, doncs són platges on encara pots tastar el sabor de l'autèntica Costa Brava, de la Costa Brava que els nostres avis doncs recorden i que tant de valor encara manté.
1: Tastar el sabor de la Costa Brava, quina imatge més gràfica i més meravellosa, és absolutament així. Clar, un cop ja hem passat el dia a la platja, si ens volem perdre per Torroella, què no ens podem deixar de veure?
2: Bueno, jo aconsellaria visitar sobretot el nucli antic de Torroella, visitar les Illes Medes i la costa del Montgrí fins a arribar al terme de l'Escala. Cal recordar que són 8 quilòmetres de costa rocallosa, de cantilats, totalment verges. En la Costa Brava pocs espais queden com aquest, fora d'alguna part del Cap de Creus, però cal recordar que des de l'Estartit fins a l'Escala no hi ha una sola casa edificada. Per tant, aquí també podem tastar l'autèntica Costa Brava. Jo ho aconsello sempre.

0: i després visitar sobretot el patrimoni històric i natural de la resta del municipi. Som un municipi en 65 quilòmetres quadrats, enclavats al vell mig d'un parc natural, i val la pena anar aquí. Si et trobes en un dia que no fa gaire bon temps per anar a la platja, pots aprofitar moltes altres coses, excursions a cavall, en bicicleta, a peu, visitar el Montgrí, visitar el castell del Montgrí, visitar el nucli antic de Tarruella, que és medieval i és fabulós.
1: Clar, alcalde, vostè ara feia referència al fet de tastar, no, aquesta imatge tan gràfica, de tastar la Costa Brava, però una altra cosa que hem de tastar si o si s'hi pugem és les pomes. Quantes hectàrees tenen de cultiu de poma?
0: Més de 200 hectàrees, si no recordo
1: què
0: mal,
1: diu?
0: No podria equivocar. Sí, sí, juntament amb Sant Pere Pescador som el municipi que tenim més hectàrees a l'Empordà. Aquest dia ens explicaven amb la recollida de la primera poma, l'acte de la primera poma de Girona, doncs que pràcticament en viuen uns 80 productors. És una marca que s'ha anat consolidant en el mercat, que s'exporta, però que a més és un producte de proximitat i que aquí, a Tarruella i l'Estartit, amb les jornades gastronòmiques de la poma, doncs cada any surten noves possibilitats gastronòmiques amb aquest producte tan nostre, no?
1: I tant, quina gana s'obre d'escoltar totes aquestes possibilitats gastronòmiques que té la poma. Moltíssimes gràcies per fer-nos de guia i per obrir-nos la gana, també. La gana de Costa Brava i la gana de poma.
0: Moltes gràcies a tots vosaltres i benvinguts a

0: canvis, sensacions i dubtes. Hi havia un bar cafeteria que es deia La Repanocha. El cartell era gros i vermell, des de fa molts anys, i passava badalant cap al diari. La Repanocha. No hi havia entrat mai, però em donava bon rotllo. Trobava que era La Repanocha que un bar es digués La Repanocha. Diccionari de la RAE en mà vol dir ser extraordinario por bueno, malo, absurdo o fuera de lo normal. És una paraula que serveix per tot, que tenia molta feina, pensava que m'esperava un dia de La Repanocha, que estava contenta, la vida era La Repanocha. Ser extraordinario por bueno, malo, absurdo o fuera de lo normal. Sensacions, La Repanocha.
1: Te di un beso.

0: macanudo, macanudo, macanudo, macanudo, macanudo, macanudo, macanudo.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: El govern impulsa un pla pilot per restaurar i recuperar els ecosistemes marins del litoral català. Primer de tot es fa una diagnosi d'algunes algues, plantes i coralls amb l'objectiu de tenir el primer instrument integral de planificació i acció per restaurar l'ecologia marina. Girona, Maria Rovira.
3: El projecte es diu PEREMCAT i s'emmarca dins d'un nou context europeu de restauració de la natura per millorar la resiliència dels ecosistemes marins. Sergi Rasero, cap del Servei de Protecció i Conservació del Medi Marí del Departament de Agricultura, detalla els passos que seguiran per assolir el repte.
4: L'objectiu és establir uns indicadors de referència de quin seria l'estat òptim de conservació d'aquests hàbitats, després establir una diagnosi de quin estat es troben. De cara a l'any 2027 ja començarem a definir quins són els impactes i pressions que tenen aquests hàbitats, quines accions s'ha de fer.
3: La inversió és de 3 milions d'euros. Júlia Costa, coordinadora del projecte de PEREMCAT, especifica en quins quatre ecosistemes treballen per valorar-ne la salut.
5: Els fanerògames, o sigui, els fons de posidònia, tot això que són plantes marines. El segon són macroalgues, els boscs de macroalgues. Després també tenim els fons de crapissà o rodòlit. I l'últim és el fons de coralligen.
3: El projecte s'emmarca dins de l'estratègia marina de Catalunya 2030 i les principals polítiques europees i estatals.
6: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
7: Som ràdio, som veu, som creativitat, som persones, som escolta activa. És una fórmula alquímica? No. És les mans que creen, la imaginació que balla, la lluita per voler ser? És donar veu al neguit i als malabarismes per aconseguir-ho.
8: És evident que existen altres mundos.

0: Terra de pa.
1: En el camí de Tarragona al monestir de Santes Creus, a poc més de 8 quilòmetres de Valls, trobem Nulles, una petita vila agrícola d'origen medieval, dedicada fonamentalment al cultiu de la vinya. D'aquesta dedicació parla l'edifici més emblemàtic de Nulles, aquest celler modernista dissenyat per César Martinell a principis del segle XX, com a seu de la cooperativa vinícola del poble i conegut com la Catedral del Vi. I al carrer de Sant Sebastià trobem el Fort de Nulles, l'única i el poble, regentat des del 2010 per Jordi Gasquer. L'antic propietari es jubilava i en Jordi, que amb 28 anys s'acabava de quedar sense feina com a encofrador, va imaginar un nou futur professional dins la fleca.
2: El vell forner, a més de donar-li les claus de la botiga, li va ensenyar les bases de l'ofici. Un coneixement que el Jordi no ha deixat d'ampliar fins a convertir-se en un referent de la fleca artesana, amb creacions tan innovadores com el pa i croissant de calçots. Ho comprovem de primera mà. Som-hi. Bones.
3: Hola, bon dia.
2: Ioli, no?
3: Sí, jo mateixa.
2: Molt bé. Que tens el Jordi per aquí?
3: Sí, sí, pots passar, que t'està esperant.
2: Puc passar? Pues molt bé. Per aquí, no?
3: Recte? Sí, passa, passa.
2: Molt amable.
3: Adéu. Gràcies.
1: Diu que comença a tenir una edat en què treballa, sobretot, per passar-s'ho bé. Qui parla així fa només 3 anys que va obtenir l'accèssit al millor jove artesà alimentari per la seva tasca al Fort de Nulles, el projecte que havia encetat quan la crisi del 2008 li havia deixat a l'atur. En aquests anys ha estudiat, ha viatjat i ha descobert la nova forneria, però sobretot una professió en la que ha fet grans amics. Això, diu, ha estat el millor.
2: Et fas flaquer pels vols del 2010, més o menys, però ben sense experiència, a més en un moment que et vas quedar sense feina. Com va ser tot plegat?
4: Bueno, pues la crisi del 2008 em va afectar a ple perquè jo estava a la construcció i llavors, pues, me va sortir l'oportunitat d'agafar el fort amb la meva dona. I ja està, i va ser una sortida professional.
2: I ara, vista en perspectiva, com ho valores? Va, quina nota hi poses?
4: Lo important és aconseguir guanyar la vida i se n'ha sortit. I l'altre, pues, tot són experiències i coses.
2: L'antic propietari, però, sí que t'ensenya una miqueta l'ofici, però tu te'n vas a formar-te fora, no? Vas a diferents escoles, explica'ns com va ser.
4: Va vindre un viatjant i em va dir, diu, hi ha un tio que en sap molt a l'escola Sabadell, que és el director de l'escola, i que pot a pot t'ensenya coses, perquè ja saps, quan comences a treballar per restaurants, ja comencen a demanar coses que no tens per la mà i és important formar-te. I llavors, pues, allà vaig conèixer el Manel, i pues, després vaig conèixer diversos forners, saps? És com tot, saps? Aquella escola, pues, és com una mica de família, saps? I vas fent relacions, eh? Fan aquest curs aquí, allà, podem anar a estudiar una cosa aquí, pues, tot això te fa créixer.
2: Igual que el flaquer ha evolucionat amb aquest coneixement i aquesta tècnica, també creus que el client ho ha fet? El client en sap més ara que abans?
4: Quan van a comprar pa i volen una cosa, ja saben el que venen moltes vegades. I si no, volen preguntar. Però és que després ho consulten. Avui dia internet no hi ha més, no hi ha manera d'amagat de lo que fas o com ho fas o no.
2: I concretament, explica'm la teva clientela. Com és? Gent del poble, ve de fora, restauració també?
4: De tot. Bàsicament, el meu client principal és la restauració, sobre un 70%, 65%, i després la gent del poble és el que t'aguanta el negoci. A veure, sense ells, dia a dia no podria funcionar. I és els que també t'aporten gent de fora, no? I llavors, el cap de setmana, el dissabte, doncs és quan ve la gent de la comarca a comprar-me les especialitats i totes aquestes
2: coses. Hi ha molta gent de pas que ha agafat el mecanisme venir cap de setmana i omplir.
4: Això mateix. Compren per tota la setmana i això els funciona.
2: Com veus que anirà l'ofici els següents anys? Va, mulla't una mica, què creus?
4: És impossible, sapigueu. Avui dia les coses evolucionen molt ràpid. Jo crec que la panaderia cada vegada es farà millor, que hi haurà més bulleria, més snacks, serà cada vegada més artístic tot i el producte serà millor i cada vegada costarà més. El client cada vegada busca coses diferencials, vale? Coses més d'autor, més conèixer qui ho ha fet i com ho ha fet que no l'altre, vale?
2: Ets bastant expert en tot el tema de croissants, no? I en tens un una miqueta estrany, aviam, explica'ns-el.
4: Bueno, és el croissant de calçot, no? Que ahir és la terra del calçot i és un producte que faig cada temporada.
2: I a més, a nivell tècnic, el croissant és una cosa molt especial, no?
4: Sí, el croissant és molt difícil, i a part el calçot porta molta aigua, eh? I quan la fiques a la massa sempre és complicat.
2: Doncs Jordi, mil gràcies, perquè a més a més tens una instal·lació i un equip fantàstic. Gràcies per obrir-nos a les portes de casa teva i espero que ens veiem aviat.
4: Gràcies a tu per haver vingut.
2: De res, només faltaria, ens anem veient ben aviat.
4: Vale, vinga.
0: Terra de Pa. Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
5: Ai, ai. I ara? És l'hora del pati.
6: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
7: Vine a sentir.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: ¿Saben aquel que dice que es un matrimonio que van al Corte Inglés? A la sección de bebés. Y diuen, mire, diu, veníamos a pagar la última letra del cochecito del niño. Dice el dependiente, digo, ah, muy bien. Digo, ¿y qué les hace el niño? Digo, está bien. Digo, y estamos muy contentos. Digo, le ha tocado la península.
0: Sant Joan a Vila-sacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
2: draca, draca. Superfestassa.
3: Revetlla de Sant Joan Vila-sacra 2026. L'associació Activa't de Vila-sacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
2: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
3: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
3: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
6: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
7: Més informació, 972 50 75 23.
8: Places limitades.

0: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Servei Català de Trànsit.
1: Fem-ho bé. Fem-ho tot. Fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Informació, música, entreteniment.

0: recull de notícies destacades de les comarques gironines.
1: Amb l'objectiu d'oferir una resposta més eficient i de fomentar un treball en xarxa dels diferents agents implicats, el Consell Comarcal del Pla de l'Estany i l'Ajuntament de Banyoles han presentat l'acord comarcal d'intervenció integral en situacions de violències masclistes. És un document de treball que han liderat el CIAT de les dues administracions. Voluntaris i professionals del busseig han retirat tovalloletes i altres residus del litoral de la platja de Sant Feliu de Guíxols en una acció que busca conscienciar sobre l'impacte ambiental d'aquestes deixalles al medi marí. La presència del llop és un dels temes que més els preocupa i difonen els pastors d'ovelles que inicien la transhumància. Un any més en pren puig el pastor de Mieres i altres pastors de la zona pugen els ramats cap al Pirineu en el marc del projecte Transhumància per la Vida. Més de 1.600 ovelles han sortit del torn a Sant Ferriol en una de les etapes. Les fortes pluges de dijous han provocat greus desperfectes al camí ral que dona accés al torrent de la Cabana, un dels espais naturals més visitats de Campdevànol. L'Ajuntament haurà d'afrontar una reparació complexa i costosa en plena porta d'entrada de la temporada estival, mentre avalua l'abast total dels danys causats per l'aiguat. La companyia de teatre inclusiu Escenaris Especials va estrenar aquest passat cap de setmana la seva nova obra teatral. Un espectacle que parla sobre el plaer i que té com a objectiu trencar els tabús que encara existeixen al voltant del plaer i la diversitat. La trobada ha ofert un espai per reflexionar sobre la bellesa des d'una perspectiva crítica però optimista. Castelló d'Empúries ha acollit una proposta que ha reivindicat el valor de les persones grans i la necessitat de combatre els estereotips que encara els envolten. Més de 300 alumnes de segon d'ESO de la Selva Interior es donen cita en la quarta edició de la cursa d'orientació, una activitat que combina esport i aprenentatge. Els participants han de demostrar les seves habilitats per interpretar mapes, localitzar punts de control i completar el recorregut en una jornada que posa el punt final a un projecte treballat durant tot el curs a les classes d'educació física.

0: no escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Apunta, no es tracta de barrejar música de tots els estils. Es tracta de tenir estil a l'hora de barrejar música i a la seva hora.

0: pots consultar números premiats a Juegos 11 Punes. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
1: Toc, toc. Connecta't al territori.
2: Volem compartir petons que connecten.
3: Exclusives Ràdio Vila-sacra.
2: Connectem petons.
4: Bé, no?
5: El secret de l'amor. Misael, 43 anys. Nino, 44 anys. 4 anys que són parella.
6: Despertem enveja, sí. Hi ha gent que no vol... Que, o sigui, que allò que estan veient a nosaltres enveja, no va per ells. O sigui, que no es volen qüestionar que hi ha una altra manera de viure. O sigui, hi ha relacions de parella que són un infern. Són un infern. I aquestes persones, quan es veuen a nosaltres, hi ha gent que reacciona, ostres, hi ha una altra forma de relacionar-se. I hi ha gent que no ho volen veure, perquè qüestionar-se això vol dir qüestionar-se moltes coses i vol dir haver de trencar amb algunes coses i haver de renunciar a altres i haver de fer uns canvis que no tothom està disposat a fer.
7: Home, això ho sabem nosaltres, no? Que vam tocar molt fons i que hem canviat i hem apostat per altres coses i això que diu ell una mica de la manera de viure, de com prendre'ns les coses, de com... Pues perquè vam tocar fondo i vam dir, hòstia, així no, eh? I quan toques fondo, comences a bellugar-te o a llegir o a fer algun curs o a fer certes coses que te'n dones compte que, ostres, que no cal anar sempre així i que la vida no has vingut a patir.
6: Vam festejar una miqueta. Sí, jo em vaig muntar al pis, jo vaig muntar amb el pis.
7: Però dormies a casa, Miguel? Te'l vas muntar...
6: Algun dia
7: digues la veritat.
6: No espectat.
7: No és una norma, sinó que
6: parlar des d'un.
7: Que senta, o sigui, més bé. Jo,
6: no escupir endavant, o sigui, no dir...
7: Això
6: que fas,
7: això
6: que fas està mal fet.
7: Sí, exacte, no carregar-te.
6: Això que fas a mi no m'agrada. O sigui, dir-ho des de dins, des del que t'està passant a tu.

cançons a peu d'escala. Grans èxits de la música de tots els temps, explicats i interpretats per Jaume Escala. Cançons a peu d'escala.

Guantanamera és una cançó popular cubana que va adaptar Julián Orbón, basada en uns versos del poeta cubà José Martí. La versió més coneguda és la que va gravar el cantant de folk nord-americà Pete Seeger, que la va popularitzar a 35 països diferents després d'una estada seva a Cuba i escoltar-la en una trobada d'amics. Les arrels de la melodia es poden trobar en un origen popular anomenat el Pasacallo. Quan hi havia festes populars, alguns fragments, segurament la Guantanamera, Guajira Guantanamera, és el que la gent ballava pel carrer i després potser li van afegir aquests versos. El tema que va acabar sent una barreja del que s'anomena allà Son Montuno i Guajira. La Guajira és un tema conegut, ric per la seva percussió. I estarà enregistrada per molts d'altres artistes. Joan Baez, Los Lobos, Luciano Pavarotti, en Pau Donés i també Celia Cruz la van gravar junts en disc, entre d'altres i molts artistes.

0: Cançons a peu d'escala.
1: I parlant d'emocions.
2: 49.
3: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
4: Per a nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que, amb esforç i sacrifici, han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
3: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
5: Miralls de memòria.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, l'Armentera.
3: Ha nevat aquesta nit sobre els camps de l'Armentera. Qui ho ha dit? Són pomeres que han florit amb amor i sense espera. Del vell cim del campanar, abastes amb la mirada tot el pla. L'espasa del Fluvià traspassa, desenveïnada, els sembrats i els olivets, vinyes, erms i fruiteredes. Els indrets on els pollancres, coll drets de l'aire, esquincen les sedes frec a frec de l'horitzó. Allà on la mar es congria, la claror de Sant Pere Pescador ha gessat prop la badia. Armentera d'amples fulls, escrits per la rella ardida, tens corulls als graners i al fons dels ulls la llum que et dona la vida.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Torna a connectar amb la vida.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A partir de l'any que ve, les farmàcies dispensaran de manera gratuïta preservatius per a joves de 16 a 22 anys. És la mesura que ultima el Ministeri de Sanitat per reduir la incidència de les infeccions de transmissió sexual entre els nois i noies d'aquesta franja d'edat i eliminar les barreres econòmiques en la prevenció. En total, es facilitaran de manera gratuïta 3 milions de preservatius. Els joves es podran recollir a les farmàcies ensenyant el carnet d'identitat. Les infeccions de transmissió sexual no han parat de créixer els últims anys. Les últimes dècades parlen de més de 93.000 infeccions durant el 2024 i pràcticament la meitat són per clamídia, que ha augmentat prop d'un 20%. Al darrere hi ha la gonorrea amb una incidència que també ha crescut un 20%.
2: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.

año vida sacra. ¡No! ¡Ole tú que mata! ¡No! ¡No!

cançons a peu d'escala. Grans èxits de la música de tots els temps, explicats i interpretats per Jaume Escala. Cançons a peu d'escala.

La cançó 20 anys és del gènere de l'habanera. És una història d'amor que acaba amb una desil·lusió després de moltes dècades de moments compartits. La cançó va ser escrita per la compositora cubana Guillermina de Aramburu a l'any 1935 i musicalitzada per la seva amiga de la infància, Maria Teresa Vera, qui la va interpretar 27 anys i la va transformar en una cançó, en una joia de la cultura cubana. A més, la cançó ha tingut moltes adaptacions, en podem dir, alguns dels artistes que l'han cantada, com Pablo Milanés, Diego El Cigala i Omara Portuondo, que sempre la inclou en el repertori de Buena Vista Social Club. És una cançó que ja té uns 84 anys, però és d'aquestes cançons que sembla que no tinguin edat. És un gran èxit dintre del món de les habaneres.

0: Cançons a peu d'escala.
1: Ràdio Vila-sacra no segueix modes. Ràdio Vila-sacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.
2: Ai, caramba!
3: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
4: Pareu bé l'orella.
5: I parlant d'emocions...
6: 50.
5: Exacte.
7: Ministrius de llars.
8: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
7: Ministrius de llars.
8: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.
9: El marbre és un material noble, delicat, i ha de ser treballat per bones mans, per bons professionals, per especialistes. Marbres Fills de Ramon Caselles. Granit, pedra, marbres... Una llarga experiència t'ho garantitza. Marbres Fills de Ramon Caselles. Ens trobaràs a la carretera de les Forques sense número de Figueres. Telèfon 972 50 34 83. Marbres Fills de Ramon Caselles. La qualitat, primer de tot.

0: La pregunta.
1: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
2: I parlant d'emocions.
3: 4.

0: 107 de la FM. Frases fetes amb Maribel Gutiérrez.
1: Hola a tothom, com esteu? Cantarem la canya. Sí, com ho sentiu? Cantar la canya, com molts de vosaltres sabeu, vol dir confessar la veritat a desgrat. Dir-li a algú la veritat sense gaires contemplacions, buidant el pap, tu. Joan Amades, destacat etnòleg i folclorista català i ja conegut per tots vosaltres, apunta que també significa obligar algú a dir la veritat. Segur que vosaltres l'heu sentida o fins i tot l'heu posada en pràctica, segur. Per parlar de l'origen d'aquesta frase feta, permeteu-me que faci una miqueta d'anàlisi etimològica del terme canya. Canya és el terme amb què es designa la tija de diferents poàcies lignificades. El seu nom prové del llatí canna, amb dues enes, i del grec canna, amb dues enes i ca. Segons Amades, el significat de la frase el trobem en el costum ja antic de sentar deutes i deures. Sembla ser que en alguns oficis, per calcular la feina feta i en algunes botigues per calcular el valor dels articles venuts a fiar, s'utilitzava una fusta per enregistrar els moviments de compra-venda, els tractes entre amo i treballador, etc. Era una fusta, un bastó, una talla, una canya. Rebia diferents noms. Se la serrava pel mig de llarg a llarg i cada una de les parts, comprador, venedor, amo, treballador, se'n quedava un tros. Aleshores, quan calia establir una quantitat, les dues parts de la fusta es posaven de costat i amb un ganivet es marcava un tall que agafés equitativament els dos trossos de fusta. Això sí, cap de les dues parts no podia afegir-hi cap marca més, sense que l'altra part ho sabés, esclar. Era una manera de passar comptes. Cadascuna de les parts presentava el seu bastó amb les seves marques, que havien de ser les mateixes per banda i banda, com a manera de comprovar les gestions fetes. Avui dia això ho fem amb factures. Sembla ser que era un sistema força estès per tot Catalunya. Era freqüent entre bosquerols i carboners, per exemple, perquè quedés prova de les carretades de llenya o de carbó que s'havien fet. Cantar la canya, doncs, era acceptar el compte real, el càlcul real dels comptes que revelava la canya. Algunes variants d'aquesta frase feta són cantar la cartilla o cantar les 40, frases que també trobem en castellà.
2: En el temps.
3: Això és la caixa de sorpreses.
4: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
5: Mira, mira'l.

0: els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar, i sentir-los en pròpia veu és tota una garantia, que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bueno, escolta'm, s'ha de felicitar avui la Pilar Montpar, que és el seu companys. Vale, guapo, i tu tocant-lo el xic-xic, va? Adéu.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Proximitat.
7: Participació.
6: Educació.
7: Informació.
6: Connexió.
7: Companyia.
6: Cultura.

0: de dilluns a divendres, músiques preferides. Per compartir amb tots vosaltres.
1: Sempre Ràdio Vila-sacra.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Un any poca solta? Un poema endevinalla? Un poema lliure? Ara ho descobrirem.
4: Hola, sóc el Marc Satorra Villaró. El poema que he escollit es diu El poema de tot l'any i ho ha escrit Miquel Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè m'ha cridat l'atenció. Poema de tot l'any. Aquest poema de tot l'any és una endevinalla. Ningú no sap de quin any és i si algú ho sap, s'ho calla. És d'aquest any, de l'any passat, de l'any vinent, tal volta. És d'un any digne i assenyat, o d'un any poca solta. Potser no cal saber-ne res, o no saber-ne massa, i vigilar on cau el pes. Quan fem alguna passa, perquè del temps el que se'n sap, és que no em té mesura i que jugar-ne és com jugar amb una criatura que tant si plora com si riu segur que no ens enganya i que per més que fem el viu al capdavall ens guanya. Aquest poema de tot l'any és un poema lliure si ens el prenem amb prou afany. Ens pot ajudar a viure.
3: Gràcies per recitar aquest poema tan diferent, Marc. Fins al proper embaladits. Adeu.
4: Adeu, embaladits.

0: La Maroteca de la Ràdio.
1: Un refugi pel que ens agrada la ràdio, els que ens agrada que ens expliquin coses.
2: I simpum.
3: No sona. Ressona. Ressona. Ressona. Ressona.
4: Som ofici, qualitat i territori. Llet de cabres catalanes són formatgers i ramaders compromesos amb el sector del cabrum català. Produïm una llet única, a un preu just, i en fem uns formatges espectaculars. Busca el segell de llet de cabres catalanes i gaudeix del millor formatge de cabra català.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El preu de l'habitatge continua escalant, tot i que per una mica de força comprar un pis o una casa a Catalunya ha estat un 10,5% més car el primer trimestre d'aquest any del que ho era un any enrere. L'habitatge nou s'ha encarit un 8% i el de segona mà prop d'un 11%. Són dades de l'índex de preus de l'habitatge que calcula l'Institut Espanyol d'Estadística i que permet veure les variacions del cost de l'habitatge al llarg del temps. Aquest increment de preu del 10,5% del primer trimestre del 2026 és lleugerament inferior al precedent. Durant els últims tres últims mesos del 2025, la pujada va ser del 10,9%, 4 dècimes més, i la resta de trimestres de l'any passat es va superar l'11,5% d'augment de preu.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
2: Busca, compara i tria lliurement.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: WhatsApp.
4: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari. I em ve molt de gust felicitar-te per molts anys ja, dir-te que ets molt bona gent.
5: Per molts anys.
6: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Entra a comerlin.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlin. Conservem la teva energia.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Hola, començarem el dia amb intervals de núvols al quadrant nord-est, que seran abundants. De fet, hi podrien deixar alguna gotellada també de nou a punts de la costa central i zones del nord-est. Sol a ponent, al Pirineu Occidental i també al Camp de Tarragona, amb una temperatura mínima que quedarà una miqueta més baixa. Pel que fa a la màxima, pujarà en general amb un predomini del sol, amb algun núvol d'evolució al nord-est i al Pirineu, que difícilment deixarà precipitació i alguns intervals de núvols a zones del litoral sud. La temperatura pujarà entre lleugerament i moderadament, de nou se superaran els 30 graus a punts del Pla de Lleida i potser també a l'interior de les Terres de l'Ebre. I a partir d'aleshores, temperatura que tirarà cap amunt, amb un ambient calorós el cap de setmana i amb algun núvol d'evolució al Pirineu que de cara a diumenge podria deixar algun ruixat localitzat. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i emergències a les xarxes socials.
5: A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa.
6: Bonpreu i Esclat.

0: Els diners. Capítol 2.
1: Tu perdràs.
2: Tu penses que els diners fan la felicitat? Vostè faria qualsevol cosa per diners? Tres coses que no faries per diners.
3: És complicada la vida.
4: Disculpeu. No, no, no.

estan al meu voltant, si haig de ser sincer, veig un xic de merder. Inseguretat, falta de respecte desmesurat pels demés, ambició també desmesurada del poder, dels diners, de l'aparentar. L'altre dia la meva filla em comentava: a classe, papa, hi ha nens que són pijos. Ah! Ser pijo. Quin títol honorífic més guapo, no? Esclar que aparentar que ser és pijo i no ser-ho, més que guapo, sembla trist, ridícul, on poc ens queda ja per veure i on els diners, hores d'ara, són la llei.

Si busco en el diccionari de la llengua catalana la paraula pijo, em quedo amb un pam de nas, perquè no hi ha cap definició per aquesta paraula. En canvi, el diccionari de la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola ens diu que pijo és el dicho de una persona que en su vestuario, modales y lenguaje manifiesta gustos propios de una clase social acomodada. Ah, acomodada. Quina paraula més interessant. Quan moren més de 5 milions de nens al món anualment per fam, i ens envolta un desconcert general sobre tot plegat. Fixeu-se que moltes vegades, família, moltíssimes vegades, no sabria dir bien, bien, yo a qué he venido.

0: Show dalla Chandi Show.
1: Informació, música, entreteniment.
2: En el 107 de la FM,
1: recuperant els sons de tota una vida de ràdio. En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.

0: Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Això és la caixa de sorpreses.
0: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

vida no és fàcil, ho sabem tots. Que tela, tela, el que hem de conèixer i veure cada dia, doncs per descomptat. Que hi ha cervells que no tenen remei i per això el mal no ens deixa estar tranquils. Què és el que et puc dir jo? Ara bé, entre nosaltres, aquí ens prenem tot amb molt de sentit de l'humor i et demanem disculpes si el nostre sentit de l'humor no és del teu estil. Entenem que per a gustos els colors i el nostre és el color de l'experimentació, la vida i l'alegria. Tu pots lliurement triar un altre color sense problema. És clar.

0: I parlant d'emocions.
1: 46.
2: Exacte.
3: Hola.
4: Què tal?
5: La ràdio de Vilasacra és...
6: És.
7: És com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
8: Veniu!
9: Són de confiança. Són d'aquí.

0: I parlant d'emocions...
1: Nou. Ara escolteu l'altra ràdio. Vinga.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
1: Places limitades.

0: Tenir una identitat, ser català, és tota una essència, és la diferència, és la realitat.
1: Això és...
2: És meravellós.
1: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
3: Això és la caixa de sorpreses.
4: Ei, tu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Jo sóc agnòstica. A la meva família hi ha persones que són catòliques, creients, però jo des de fa molts anys que no practico cap religió, no sóc creient.
2: És la generació on més persones responen no a la pregunta de vostè té creences religioses.
3: Sí, soy ateo, aunque tengo una cultura católica bastante importante, sobre todo familiar. No creo actualmente que haya nada fuera de lo que es terrenal.
2: Les dades de l'informe La religiositat de la joventut catalana mostren que només el 41% de les persones entre 16 i 34 anys es declaren creients i fins al 55% dels joves de 16 a 24 anys consideren que Déu té poca importància en la seva vida. En aquest context, alguns joves es mostren crítics amb la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona.
1: En aquests moments en què els serveis públics estan en una situació realment crítica, la sanitat, l'educació, etc., la visita del Papa em sembla una falta de respecte. Considereu que una despesa tan gran de diners públics i de recursos no està justificada de cap manera i menys en aquests moments.
3: Y además esto genera un caos a nivel de movilidad que es impensable en una ciudad como Barcelona y que todo esto se podría, digamos, reinvertir y reutilizar para cosas mucho más importantes y relevantes a nivel social.
2: Com s'entén, doncs, aquesta visita en un context de secularització creixent? Doncs ho explica el professor de Sociologia de la Universitat Oberta de Catalunya, Víctor Albert Blanco.
4: Això forma part una mica del que també hem anomenat en Sociologia de la Religió un procés de desprivatització de la religió. És a dir, que en aquest context de secularització i de diversificació religiosa, les religions el que fan és fer-se presents a l'esfera pública. No?
2: S'observa que la secularització fa que tingui sentit que les religions tinguin més pes a l'esfera pública perquè es volen fer més visibles i incidir en l'àmbit públic.
5: Esto es el problema.
6: Zona d'Olot, 15 graus a hores d'ara. Parlem del cap de setmana perquè els embassaments a hores d'ara, aquests núvols baixos, aquestes boires força espesses a hores d'ara, a poc va remuntant, 4 graus a hores d'ara. Doncs aquest divendres que aquest front que ens va creuant i que hores d'ara, aquestes bandes de pluges han deixat fins a hores d'ara la Bisbal d'Empordà amb aquests 17 graus a hores d'ara, amb restes d'inestabilitat a hores d'ara, alguns dels registres a hores d'ara, amb un cel força de pat a hores d'ara. Avui, però, pendents a hores d'ara. Avui sí que plou i està plovent a hores d'ara. 2 graus sota zero a hores d'ara. Cap a les comarques lleidatanes, hores d'ara. Temperatura força baixa, hores d'ara. A la cota 2100, hores d'ara. 6 graus, hores d'ara. Imatges en directe, hores d'ara. Aquestes temperatures, hores d'ara. Núria, a la cota 2000, hores d'ara. 6 graus, hores d'ara. Aquest termòmetre, hores d'ara. 7 graus, hores d'ara. 6 graus, hores d'ara. Sí, a hores d'ara. Encara hores d'ara. Perquè a hores d'ara. Hores d'ara. Encara hores d'ara. Hores d'ara. Però hores d'ara. Hores d'ara. I encara hores d'ara. Encara hores d'ara. Hores d'ara. I a hores d'ara.

0: Ràdio Vilasacra no tenim res de l'altre món. Ni som líders en res de res. Tampoc podem prometre res, ni garantir res. Experimentem i gaudim fent i desfent sense més intenció que gaudir i fer gaudir. Tot i això, tens àmplia varietat de mitjans en ràdio, televisió i plataformes per triar, i Ràdio Vilasacra només és una opció. I no és petita, és original, que és molt diferent. Gràcies per entendre'ns i deixar-nos gaudir de totes les sensacions.
1: Et transmet molt bones vibracions.

viscut per experiència no ens aclareix, família, què és el que avui podríem fer. Fer per fer no és el que més de gust em ve ara mateix. Fer per fer és massa fàcil per l'experiència de la ment, la saviesa del viscut, fet de l'experiència del sentit. Fer per fer. L'experiència, la saviesa, ens fa preocupar-nos per oferir molt més que fer per fer. Ja ho sabeu, família. Fer per fer no és el que més ens convé. I menys en aquesta sintonia, que avui també comencem amb una dulce sintonia.

0: El xou de la Xandi Xou.
1: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: assistència sanitària som més de 5.000 metges compromesos amb la teva salut.
1: Som persones tenint cura de persones.
0: Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència sanitària.
1: La dels metges.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Si crides més, tu passes més bé. Respecte al descans dels veïns. Màxima diversió, mínima molèstia.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Hola, començarem el dia amb intervals de núvols al quadrant nord-est, que seran abundants, de fet, i podrien deixar alguna gotellada també de nou a punts de la costa central i zones del nord-est, sol a ponent, al Pirineu Occidental i també al Camp de Tarragona, amb una temperatura mínima que quedarà una miqueta més baixa. Pel que fa a la màxima, pujarà en general amb un predomini del sol, amb algun núvol d'evolució al nord-est i al Pirineu, que difícilment deixarà precipitació i alguns intervals de núvols a zones del litoral sud. La temperatura pujarà entre lleugerament i moderadament, de nou se superaran els 30 graus a punts del Pla de Lleida i potser també a l'interior de les Terres de l'Ebre. I a partir d'aleshores, temperatura que tirarà cap amunt, amb un ambient calorós el cap de setmana i amb algun núvol d'evolució al Pirineu que de cara a diumenge podria deixar algun ruixat localitzat. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi

0: l'Empordà, la teva empresa pot fer camí tota sola. Però si aquest trajecte el fa acompanyada de la televisió de referència, avança encara més de pressa i arriba molt més lluny. La teva empresa i Empordà TV, junts som més forts.
1: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
2: El programa dels dijous a la una de la matinada.

0: Actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Ràdio Vilasacra, Pulcat.
4: Coneixes la freqüència. Per tot el poble, per tota la comarca, per tot.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.

0: Pagesos en origen i en essència. Ametller Origen.
1: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca.
2: Xumba, xumba, traca, traca.
3: Superfestassa.
4: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
5: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
3: Superfestassa.
6: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
4: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
2: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
1: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
3: Places limitades.
9: Cent Empordà.
10: Busques feina? Comença a treballar a Amazon en qüestió de dies. Apren a la feina encara que no tinguis experiència prèvia en logística. Aviat podries guanyar un bon salari com a mosso o mossa de magatzem a prop de casa. La teva propera feina t'espera. Sol·licita-la ara a amazon.es/treballa.

0: si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap, després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: Mocador, Ràdio Vila-sacra.
1: N'hi ha que en diuen pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
2: Ràdio Vila-sacra, 107.0.
3: I parlant d'emocions.
4: 91

0: I parlant d'emocions.
1: 26.
2: Aquesta setmana és notícia a l'Alt Empordà. L'Alt Empordà, tercera comarca catalana amb menys joves que cursen estudis superiors. Les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya mostren un fort contrast territorial i situen la Jonquera entre els municipis amb els percentatges més baixos del país. Expulsen un multireincident que tenia atemorits els veïns d'un barri de Figueres. La Policia Nacional ha fet efectiva la repatriació d'un home amb nombrosos antecedents per robatoris, amenaces, atemptat contra agents i una temptativa d'homicidi. Com diem moltes vegades, hi ha cervells que no tenen remei. Desmantellen una plantació de marihuana en un pis del centre de Figueres. Els Mossos van detenir un home al domicili i van detectar que en una altra habitació ja s'hi havia fet una plantació anterior. Els delictes baixen a la majoria de municipis gironins de més de 20.000 habitants, però no a tot arreu. El balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior del primer trimestre del 2026 mostra que 6 de les 10 principals ciutats de les comarques gironines han registrat menys infraccions penals que durant el mateix període de l'any passat. Les excepcions són Banyoles, Lloret de Mar, Salt i Blanes, on els delictes han anat a l'alça, tot i que amb intensitats molt diferents. Els agents cívics de Roses tornen a patrullar i fins al 15 d'octubre informaran a peu de carrer sobre les ordenances municipals i les normes de convivència. El 13è Festival Figueres es mou. Centra la mirada en la dansa intergeneracional i la comunitat. Agitat programa 17 propostes entre el 2 i el 5 de juliol que ocuparan diferents espais públics de la ciutat. Vila-sacra prepara la revetlla de Sant Joan pel 23 de juny. Superfestassa. Places limitades. Escolta la informació a Ràdio Vila-sacra. Cada setmana el recull destacat de les notícies a casa nostra en breus blocs.
3: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.

Vols conèixer un lloc ple d'història a Vilanova i la Geltrú? Visita el celler Jaume Serra de García Carrión. Forma part del viatge des de la vinya i gaudeix de l'art de l'elaboració del cava. Descobreix el celler Jaume Serra, on podràs trobar els nostres caves i vins, i emporta't una ampolla de cava de regal. Fes la teva reserva ja trucant al 900 18 90 80. T'esperem.

0: 100% Empordà.
1: Trucar.
2: Hauré trucat. No, no.
1: Truqueu. No, ells truquen.
3: Trucaré.
4: Trucaran? Hauran trucat?
5: Hauran trucat.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, bon dia. Bé, que vaig llegir una notícia a la premsa. Una aspirina amb llet al dia redueix el risc de càncer. Que crec que aquesta publicació la vaig veure una mica agosarada, no?, donar aquesta notícia. Una aspirina amb llet al dia redueix el risc de càncer. Això posa, no? I la veritat és que ho trobo... No crec que sigui una notícia per així, no?, donar-la així de la... Vinga, a la lleugera, no? És una notícia que, segons ficava en aquest rotatiu, doncs havia publicat la revista mèdica de Lancet. Segons sembla, la investigació estava dirigida per Peter Rockwell de la Universitat Britànica d'Oxford. Però clar, tot això és molt relatiu, perquè no, ara no és qüestió de que ara tothom ens comencem a fotre aquí i aspirines amb cops de llet. Vinga, va, et demano un tema. Piquem l'hora de l'Elvis per la Mercè, tu mateix.
3: Ok.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
3: Truca.
4: Repetiràs.
5: Tenim el que d'altres no tenen.
6: Oi, jote.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: Ui.
4: Hola, sóc aquí.
5: Hola, sóc aquí.
6: Hola, sóc aquí.
7: 4 milions i mig de persones a Espanya tenim una discapacitat. I també moltes capacitats. Només fa falta mirar sense el filtre dels prejudicis. Ni t'imagines tot el talent que està per descobrir.
8: Eurofirms Fundació.
9: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
10: El programa de...

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Hola, començarem el dia amb intervals de núvols al quadrant nord-est, que seran abundants. De fet, hi podríem deixar alguna gotellada també de nou a punts de la costa central i zones del nord-est, sol a ponent, al Pirineu Occidental i també al Camp de Tarragona, amb una temperatura mínima que quedarà una miqueta més baixa. Pel que fa a la màxima, pujarà en general amb un predomini del sol, amb algun núvol d'evolució al nord-est i al Pirineu, que difícilment deixarà precipitació i alguns intervals de núvols a zones del litoral sud. La temperatura pujarà entre lleugerament i moderadament, de nou se superaran els 30 graus a punts del Pla de Lleida i potser també a l'interior de les Terres de l'Ebre. I a partir d'aleshores, temperatura que tirarà

0: amunt, amb un ambient calorós el cap de setmana i amb algun núvol d'evolució al Pirineu que de cara a diumenge podria deixar algun ruixat localitzat. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
2: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Mobile World Congress d'aquest any ha tingut un impacte econòmic a Barcelona de 588 milions d'euros, gairebé un 5% més que l'edició anterior. Va generar 14.000 llocs de treball a temps parcial i van anar un total de 105.000 assistents, gairebé la meitat directius. John Hoffman, el màxim responsable durant molts anys del Mobile, destaca com ha canviat l'ecosistema tecnològic de Barcelona des del 2006.
2: Les oportunitats per a les empreses tecnològiques de venir i de créixer aquí són molt diferents ara que fa 20 anys.
1: L'organització del Mobile admet que el creixement de l'esdeveniment ha sigut lleugerament inferior al que s'esperava pels problemes que hi va haver amb el tancament aeri que va provocar el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
3: La felicitat és un viatge, no un destí. Gaudeix del camí amb nosaltres. Ràdio Vila-sacra és la teva.

0: Ràdio Vila-Sacra. Tot un programa de programes.
1: Un programa amb molta potència.
2: Oloraràs la seva força.
1: Un programa amb ironia.
3: Continua usted tomándose la broma?
1: Un programa
4: per tenir-lo sempre a mà.
1: Un programa
5: d'un sabor excel·lent.
1: Un programa on
6: no importa què passi.
0: Tot un programa de programes.
1: T'agrada?
2: Sí!
7: Ningú no et dona tant.
1: Sens dubte, no sé si m'entens.
8: Encender la tele hoy en día es un taladro para el cerebro.

0: gaudeix d'un dia diferent.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Una experiència única molt a prop teu.
3: Rialles per la meva mare.
4: No, no, ja.
3: Pel meu germà. Pel petit de la família.
4: I d'allò.
3: Pel meu xicot.
5: Tela marinera.
3: I per les meves amigues.
6: Una aventura en família.
4: Ah,

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

si jo crem la menta interrompre el programa que escoltaves. Ho fem perquè recordis que, preparant els teus músculs i lligaments, evitar lesions que interrompen el teu dia a dia està a les teves mans. Pregunta a la teva farmàcia o parafarmàcia per Fisiocrem Gel Active, la marca líder amb sensació de fred i textura agradable recomanada per fisioterapeutes. Vols Fisiocrem? Pots!

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
2: Mira, mira'l.

0: I parlant d'emocions.
1: 27.
2: Vale.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu que si busquem entre poemes sempre trobem un poema que parla d'un mes de l'any? El poema que ara sentirem parla del novembre. Descobrim què diu d'ell.
5: Hola, sóc l'Ariana Maria Alexe. El poema que he escollit es diu El novembre i ho ha escrit Miquel, Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè el meu aniversari és al novembre. El novembre. Comença el mes de novembre. Castanya va, castanya ve. I panillets també. Un començant tan dolç. Més d'una vegada enfilat. Per això és molt pertundent menjar sense de missa. Perquè no queda gens bé. Peca de golferia. El mes començat amb tots sants. Després va Sant Celícia, patrona com prou se sap, el ritme i la melodia que sens deslive sense sentit si més no per els musiquells. Novembre, el mes de la tardor, que l'hivern ja els anuncien. Els teus silenciosos són plens d'una música molt fina que ens ressona al fons del cor com la cançó petita i ens ajuda a fer-nos grans sense gens de malalteria. S'acaba el mes de novembre, castanya ve, castanya va, que el torro ja vindrà.
4: Moltíssimes gràcies, Ariana, per escollir aquest poema que et fa recordar el teu aniversari. I vosaltres, embaladits, sabeu quin mes de l'any és el vostre aniversari? Fins al proper, embaladits. Adeu.
5: Adeu, embaladits.

0: El Festival Cruïlla es posa en marxa d'aquí un mes amb un programa eclèctic que, a més de música, acollirà també art urbà, dansa, moda, cultura popular catalana i humor. Propostes que cada cop tenen més pes en el programa al costat de caps de cartell com Pixies, David Byrne o Sidoni. Barcelona, Òscar Callau.
1: El Cruïlla combina grans noms internacionals amb artistes de l'escena catalana i veus emergents. Al cartell hi ha també noms ja anunciats com Standstill, Garbage, Mishima, Suet, Rigoberta Bandini o la Ludwig Band. El Cruïlla, però, és cada cop més un festival multidisciplinar, fins al punt que el director del certamen, Jordi Herreruela, diu que un espectador podria passar els 4 dies del festival sense anar ni a un sol concert.
2: Gaudiràs una estoneta de música, una estoneta d'un humorista, una estoneta d'algú que està pintant, t'asseuràs a sopar, hi haurà segurament menys ànsia malòmana per no perdre't un segon de l'artista principal, però sí que serà una experiència cultural completa.
1: Per exemple, per segon any, la dansa serà molt present al Cruïlla amb un programa elaborat per la companyia Brodes Bros, que actuarà en el festival amb el seu espectacle Bo divendres i dissabte. El Cruïlla també programa una trentena de còmics i monologuistes seleccionats per l'agència de comèdia Hilària. Oriol de Balanzó n'és el director.
3: Aquesta barreja que hi ha entre explicar les coses en primera persona, que tenen molts grups de música, també la tenen els còmics, i per tant no és estrany que barregem aquestes dues disciplines.
1: Les propostes d'art urbà les coordina l'equip del Poble Nou Urban District, les d'arquitectura i disseny al Festival Concèntrico i les de moda, la 080. Sentim la directora de la passarel·la, Marta Coca.
4: El que fem és una col·laboració amb les 5 escoles de grau superior de moda a Catalunya. Llavors, l'escola selecciona els 3 estudiants d'aquesta promoció que ara acaba, per això ens ha quadrat amb el Cruïlla, també pels temps.
1: Molt més que música, doncs, del 8 al 11 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
7: traca, traca. Superfestassa.
8: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026. Traca.
9: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
7: Superfestassa.
10: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
11: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
12: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
13: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
14: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
15: Més informació, 972 50 75 20.

0: 100% Empordà.
1: Trucar.
2: Hauré trucat. No, no.
1: Truqueu. No, ells truquen.
3: Trucaré.
4: Trucaran? Hauran trucat?
1: Hauran trucat.
4: Vale.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, bon dia. Em surt aquí a la pantalla, a davant, abans del meu company, em surt l'Sky aquest. Diu web, imatges... Bueno, és igual.
1: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 de la FM, ara i sempre, la teva veu.
3: 107 de la FM.
4: De tota la vida?
5: Busca Déu, oi?
6: Qui no té una passió? És curiós, però en aquesta vida, qui més qui menys té una passió. El que és important és poder-la tirar endavant. I és que a vegades aquesta passió et sorgeix a la cantonada.
7: Ràdio Vila-sacra.
6: Endavant, porta'ns la teva passió.

0: Cuplejant. A Ràdio Vila-sacra, diumenge a les 10 del matí, amb Caral Pedemonte.
1: I parlant d'emocions.
2: 62.
3: Please, please, please, please, please, please, please, please, please.

a tots i bon dia, benvinguts, com ha de ser, a casa nostra, com ha de ser, a l'Empordà. Sí, al 107 del dial. I que a més, qualsevol persona del món ens pot sintonitzar a través de la nostra plana web en alta qualitat digital. I des de l'Empordà, on la informació, la música, les notícies i l'humor seran pilars bàsics i on tu ets imprescindible. Et necessitem a tu. Un programa nostre, fet a casa nostra, per gent de casa nostra, que posa a casa nostra per sobre de tot. I a més, no ens conformem a que sigui un ordinador el que fa i desfà. No, home, no. Treballem de valent cada dia, sigui o no sigui festa. Començarem dedicant un tema a tu, que ens has triat amb el cor, amb el sentiment i amb tota la il·lusió, aquesta cançó.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui, vaja.
3: Sí, és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Has sentit a parlar dels aliments ecològics certificats? Són garantia de control i de màxima qualitat, garantia de sabor i garantia de salut. Busca l'etiqueta al segell del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, CCPAE. Pensa en la teva salut i en la dels teus. Planta't, consumeix ecològic. Més informació al web ccpae.org. Generalitat de Catalunya.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Va, anem a fer l'animal.
3: Va, sí...
2: Bueno...
4: Dice que era un tío que estaba loco de remate y gol.
5: La música uneix generacions.
6: Per aquest motiu, dissenyar blocs musicals sense barreges estranyes és tan important.
5: Permet trencar estereotips i fer que generacions molt diferents comparteixin també gustos musicals diferents.
6: A Ràdio Vilasacra, la intel·ligència artificial ens ajuda a crear barreges al detall per millorar les neurones de grans i joves i cada cosa a la seva hora.
7: I és que el futur ja el tenim aquí.

0: Per què la cafeïna inhibeix la sensació de son? La cafeïna té una acció directa sobre el sistema nerviós central, provocant que la persona passi a un estat d'alerta, amb més capacitat per pensar i per fer esforços físics. Específicament, la cafeïna actua sobre l'adenosina, una molècula que regula l'activitat cerebral pel que fa a la son. És a dir, l'adenosina controla l'estat de vigília i el cansament del cos. En prendre una tassa de cafè, la cafeïna bloqueja els receptors de l'adenosina, suspenent momentàniament la seva capacitat per regular el cansament tant físic com intel·lectual. El resultat final és un augment en l'energia, que pot durar entre 3 i 9 hores. A més d'aquests efectes, també hi té una incidència diurètica. Augmenta la pressió arterial i el ritme metabòlic.
1: Sempre 100% Empordà.

Informem, eduquem, entretenim, preservem la memòria col·lectiva i recuperem el patrimoni, entre moltes altres coses. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha perdurat al llarg dels anys.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: telèfon d'informació gratuït 900-300-400. 900-300-400. MRV.
1: Això és Ràdio Vila-sacra. Que no et confonguin.
2: Au,
3: mira que bé.
4: Tranquil·la, si diuen que anem de casa rural, diem que tenim altres plans.
5: D'acord, quins plans?
4: Pinta i arregla el jardí.
5: Si hi ha un pla que no vols perdre't, són els bricoplanes de l'Heroi Merlin. Fins a un 35% de descompte per instal·lar ventiladors de sostre, pintar, decorar, millorar casa teva. Consulta les condicions a la botiga i al web.
6: Bé, no?
7: Si busques una residència per estar sempre amb la millor companyia, a Vallesol hi trobaràs assistència mèdica integral, alimentació variada i adequada, activitats de lleure diàries, amb instal·lacions modernes i obertes. Informa't al 900 24 24 25 o a vallesol.es. Vallesol, ens dediquem a tu, perquè...

0: Acció.
1: Ciutadans de Catalunya, calma. Calma. Home, què volem? El ser humà és de per si pues fàcilment corruptible, ja està. Llavors, bueno, escolta, i a més està demostrat que el qui és lladre al final no li passa res, per tant l'únic que fotem és ens estem emprenyant com una mona. Bon dia.
2: Som aquí, som amb tu, perquè la ràdio és això, escoltar-te, acompanyar-te, treballar, divertir-nos i aprendre plegats. Les alegries, les incerteses, els dubtes...

0: És hora de pujar al tren de la notícia Renfe.
1: Si vols tenir tota la informació d'última hora de l'estat dels serveis de Rodalies de Catalunya, consulta-la a través de les apps i web rodaliescatalunya.cat i renfe.com o bé als telèfons d'informació 941 0041 i 912 320 320.
0: Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Enco Sant Jordi t'oferim alta qualitat en carburants al millor preu. Distribució a domicili amb entregues diàries a tota la província en 24 hores. Distribució de gasoil i automoció industrial, agrícola, de calefacció i embarcacions. Recorda, servei a domicili. Truca'ns. Enco Sant Jordi, 972 79 80 19. T'ho portarem a casa. 972 79 80 19.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un 82% dels catalans estan disposats a anar a la vaga general per l'habitatge. Aquest és el resultat de la macroenquesta que es va fer en una quarantena de municipis de tot Catalunya. S'han fet més de 10.000 enquestes amb aquest resultat. Rubén Páez, portaveu de la plataforma Viure ens costa la vida.
2: 9 de cada 10 catalans diuen que volen baixar els lloguers per llei. 9 de cada 10 diuen que volen que sigui obligatori a pujar els salaris i les pensions al mateix ritme que l'IPC. I també 9 de cada 10 volen que posem límits de preu als productes bàsics. I el que és més important, el 82%, és a dir, 8 de cada 10 catalans estan disposats a anar a una vaga general pel tema de l'habitatge. Són clarament un mandat popular que ens diu que Catalunya vol anar cap a la vaga.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Ràdio Vila-sacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
3: La teva imaginació és lliure quan escoltes.
4: I gratis, gratis.
5: Recordi bé aquesta combinació.
6: Bueno.
7: No podré. No podràs.
6: Sí.
7: No,
6: no.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai. I ara...

0: Quan veniu a Festival de Peralada, podeu gaudir d'una experiència que us endinsa la lírica i la dansa, el patrimoni històric i cultural, a la gastronomia, a l'enoturisme, a l'esport, al relax i al descobriment d'un meravellós territori com és l'Alt Empordà. Aquest és el món que envolta el Festival de Peralada i ens agradaria compartir-lo amb vosaltres.
1: Apuja el volum.
2: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca.
3: Xumba, xumba, traca, traca.
4: Superfestassa.
5: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
6: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
4: Superfestassa.
7: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó, a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
5: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
3: Xumba, xumba.
8: Després del sopar, ball amb el grup Persons i, seguidament, Digi Cristal.
9: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
10: Més informació, 972 50 75 23.
11: Places limitades.
12: Si has de fer alguna obra o reforma, no agafis a qualsevol. Busca un professional acreditat. La seva factura, la millor garantia. A casa teva, no te la juguis. Unió d'Empresaris de la Construcció.
13: Construccions i reformes Horitzon. Pujada al Puig Rom 15. Roses. Telèfon 972 25 51 18.
14: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
15: Potser no calen presentacions si us dic que jo em calço amb la terra llaurada. Que us veig al voltant de les taules, les brases i el fum del foc viu macarona la carn. I aviat s'inicia el combat per la salsa i feu el gest que us emmiralla el cel, que sou un somriure de teca, carbó i salsa.
16: Els calçots, sempre de Vilasacra.

0: fliparàs. Al·lucinaràs.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: Algú em pot explicar per què avui dia hi ha tanta tonteria i fer-se veure, ser guai, ser viral, fer la posa de curs mentals en les fotos, voler que tothom et miri, i per què la senzillesa ja no es veu enlloc? Gràcies, Ràdio Vila-sacra. Moltes gràcies.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: K25.
1: Perquè vivim un canvi d'època que capgira de dalt a baix com hem pensat el món fins ara. Perquè el nostre és un temps carregat de reptes nous que hem d'abordar col·lectivament.
2: Mmm, que bo! Preach!

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara? T'has adonat que les arts gairebé sempre formen part dels teus millors records? Com la teva cançó preferida, la pel·li de la teva infantesa que et saps de memòria, aquella obra de teatre que vas veure amb el teu primer amor. Perquè tots els artistes puguin seguir desenvolupant la seva professió, cal que obtinguin un benefici just al llarg del temps per la seva feina, esforç i talent. Per això són necessaris els drets d'autor, on les entitats de gestió col·lectiva juguen un paper molt important, ja que a més de donar-los tot el suport i assessorament possible, s'encarreguen de documentar les obres, identificar-les i intervenir en nom dels autors per l'ús de les seves creacions. Els autors no només estalvien costos, també reben ajuda per gestionar les llicències del seu repertori. I a més, al crear sinergies, poden administrar els seus drets d'una forma més eficient. Aquesta unió també beneficia els usuaris, ja que poden trobar totes les obres en un mateix lloc. D'altra banda, les arts també evolucionen. Oi que l'era digital té moltes coses bones, com poder accedir a un gran catàleg d'obres en un sol clic, des de les aplicacions, les xarxes socials o les plataformes de descàrrega o streaming. Però també hi ha problemes com la pirateria o l'escassa remuneració dels artistes per les seves obres en entorns digitals. Els creadors mereixen un tracte just també a internet. I per ajudar que sigui així, les lleis s'han d'adaptar als nous temps. I és que evolucionar també és protegir el que més ens agrada. Perquè les arts només existeixen si tu les vius.

0: Ràdio Vilasacra és una gentilesa del poble de Vilasacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
2: Aquest és el so de les campanes a l'abadia de Montserrat. Rebien així a Lleó 14 pocs minuts abans de les 12, quan ha entrat fins a la plaça del monestir dalt d'un cotxe de golf saludant a tothom. I amb aquests crits d'emoció de 1.500 nens que hi havia, ha entrat dins l'abadia. Ha estat una visita molt important, molt simbòlica en aquest monestir de Montserrat del Papa per molts motius. Lleó XIV ha resat el rosari, ha cantat el virolai i ha fet un petó a la Moreneta. Ens ho explica en Xavier Balló.
3: Aquesta és la segona visita que un papa feia a Montserrat. La primera va ser l'any 82 de Joan Pau II, però no era la primera vegada que Robert Prevost, com a sacerdot, pujava fins al monestir. Ho va fer l'any 2012 i així ho ha recordat.
4: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe.
3: La cerimònia ha estat estrictament religiosa, sense cap menció als casos d'abusos que s'han viscut a l'abadia, amb bona part del seu parlament en català, i ha sigut d'alguna manera el colofó final al mil·lenari de Montserrat celebrat durant l'any passat. Per primera vegada en tot el viatge a Espanya ha tingut unes paraules improvisades davant dels fidels.
4: Gràcies a Catalunya per haver recebido a tantes persones de altres països, perquè ensenya com integrar a tots en una única família.
3: Unes 8.000 persones han pujat a Montserrat per veure el papa. Ho havien de fer amb cita prèvia. Avui l'accés al monestir ha estat totalment blindat per carretera i al cremallera només hi podien accedir aquells que tenien una reserva feta. A nivell institucional, el president Illa i el president del Parlament, Josep Rull, també el ministre Òscar Puente, cap d'ells s'ha volgut perdre aquesta cerimònia que ha acabat, com no podia ser d'una altra manera, amb el virolai.
4: Des catalans sempre sereu la princesa, des espanyols i de tot.
3: Lleó XIV n'ha recitat un vers i els pelegrins que han pujat l'han cantat conjuntament amb l'Escolania.
5: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
6: Reconeixement per l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, que entra a formar part de la xarxa oncològica europea. La distinció arriba a través del projecte Catalunya Sud Cancer Center, que ofereix una atenció integral als pacients. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
7: El Catalunya Sud Cancer Center integra l'assistència, la investigació i la docència per tal d'oferir aquesta atenció integral i especialitzada als malalts. Aquí equips multidisciplinaris treballen per la prevenció, el diagnòstic, el tractament i la recerca del càncer. Ara el projecte està reconegut amb l'acreditació de l'Organització Europea d'Instituts de Càncer. Fou el director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud, Josep Gomà, ha explicat què suposa.
8: Per l'institució és un reconeixement, no deixa de ser prestigi, no? Potser és demostrar que fora dels grans hospitals de Barcelona també es poden fer les coses bé, i pel pacient, que és el més important. Lo important és que el pacient estigui ben tractat, ben diagnosticat i ben seguit, no?
7: El centre atén milers de pacients amb més de 2.700 casos nous de càncer a l'any.
9: Agència Catalana de Notícies.

0: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
1: Què vols dir?
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Això sí.
4: És així i ja està.
5: Ui, quina joia que ve ara.
1: Tant, tant, tant, que Déu-n'hi-do.
6: Sí.
7: Ah, sí...
8: Bueno...
9: Yo disculpen, les quería hacer una preguntita.
10: A mí no me va a hacer preguntas ninguna, ¡que me va a dar un ataque! ¡Sacarse delante de mí! ¡Vamos, fuera!
11: ¡Ahora me caga!
12: ¿Qué queréis? ¿Qué me queréis preguntar ahora? Oye, iros a freír espárragos.
13: ¡Oh, my God!
14: Y parlant d'emocions...
15: 41.
16: Anem a temes Disney.
17: Lo Bailao, la marca de creació d'esdeveniments del grup Wise, t'ofereix aquest espai.

0: Gina, escolta, avui parlem de caldos.
1: Sí, parlem de caldos perquè ara sí que...
0: Venen tant de gust,
1: tant de gust, sí. I parlem de caldos perquè, bueno, jo crec que, a part de que ara entren molt bé perquè ens escalfen, ens ajuden a mantenir-nos hidratats, també donem idees per intentar fer-los a casa, no? Perquè sempre és una cosa que sovint fa mandra perquè no sabem fer, o ens pensem que és molt feixuc, i acabem comprant de pot, que... Segons quin de pot...
0: N'hi ha alguns, poquets.
1: N'hi ha alguns que se salven perquè els ingredients sí que són bons i poden ser com comodín d'allò de dir...
0: Els de Neto, per exemple, són excel·lents.
1: Sí. Sobretot mireu els ingredients el dia que agafeu un caldo de pot perquè realment verifiqueu que portin els ingredients que han de portar, que han de ser verdures...
0: Aigua
1: i prou.
0: I una mica de sal.
1: Exacte.
0: I ja està.
1: O pollastre si és de pollastre, o peix si és peix, però
0: quan comencem
1: més
0: a veure aromes, llevats,
1: sí,
0: i
1: midons,
0: coses d'aquest tipus,
1: maltodextrines i coses així,
0: patata de no sé què i tal, tot això ja no anem bé. Ja no anem. I la majoria, per desgràcia, són així.
1: Exacte.
0: Que si de tant en tant en prens un no passa res, però si ets de caldos i no t'agrada fer-los, primer, escolta això, t'explicarem com fer-los, i si encara no vols fer-los, comprar els que siguin de bona qualitat.
1: Sí.
0: Què ens aporten a nivell nutricional els caldos?
1: Mira, a nivell nutricional, en primer lloc, com hem dit, ens aporten, com que aporten molta aigua, ens ajuden a hidratar-nos, a mantenir-nos hidratats. Aleshores, els caldos són una molt bona estratègia per aportar, doncs, aigua al nostre organisme. Però a més, en funció dels ingredients amb els que preparem el caldo, també ens aportarà certs nutrients. Si posem més verdures, doncs, poden ser més depuratius o més diürètics, poden ser també molt remineralitzant, sobretot si afegim, per exemple, algues o espines de peix. És a dir, que en funció, o per exemple, si el féssim amb un caldo d'ossos, que també pot ser molt interessant, el caldo d'ossos porta glutamina, que és un gran reparador de la mucosa intestinal. Per tant, en funció de quin caldo preparem, ens aportarà també uns beneficis o uns altres, a part de sempre, doncs, aportar-nos els minerals i les vitamines de les verdures que contenen.
0: Els que quedin, també, perquè...
1: Sí, clar, n'hi ha alguns que poden ser més termo hàbils i aleshores desapareixeran, no?, o en disminuiran en quantitat, però n'hi ha alguns que sí que aguanten bé, aleshores...
0: Bueno, i què són?
1: Exacte.
0: Que no només prendre aguachirri, que dirien, i ja clar, sinó que té nutrients interessants. Com els preparem? Perquè hi ha moltes teories també sobre com s'han de preparar, si l'aigua ha de portar sal o no ha de portar sal, quina mida ha de ser la verdura que tallem, etc. Quanta estona ha de bullir, tot això.
1: Mira, per preparar un caldo bàsic de verdura, els consells que jo us donaria perquè quedin saborosos i per potenciar el seu contingut en nutrients serien, en primer lloc, tallar les verdures, que hi ha molta gent que les posa senceres, que també és una opció, però si les tallem més petites, en extraurem encara més contingut, sobretot de sabor.
0: De sabor.
1: I quedaran molt més bones. I una altra cosa que podem fer és no només tallar-les petites, sinó saltejar-les lleugerament una miqueta abans. Mm. A la mateixa olla on prepararem el caldo, posem una mica d'oli d'oliva verge extra, afegim les verdures, les saltegem una miqueta, uns 3-4 minuts, aleshores ja afegim l'aigua i comencem la cocció.
0: I amb això que guanyem més sabor encara?
1: Sí, encara més sabor.
0: Molt bé.
1: Aleshores és quan queda el caldo, hi ha moltes vegades que diuen que hi ha un caldo blanc i un caldo fosc,
2: Ràdio,
1: no? Si no saltegem les verdures o si les posem senceres, que quedarà una aigua més clara, si sofregim així una mica les verdures, quedarà un caldo més fosc de color. Però a nivell de sabor queda molt, molt més potenciat i a mi personalment m'agrada més. Però bueno, sempre en funció del temps que tinguem, doncs podem posar-nos a saltejar o directament posem a bullir.
0: Molt bé.
1: Aleshores, afegim aigua i no posem sal.
0: Ah.
1: I aquí és lo important. Perquè quan nosaltres cuinem amb sal, per exemple, quan bullim un bròquil, la sal el que fa és crear un efecte osmòtic. És a dir, quan nosaltres bullim un bròquil i afegim sal, el que estem fent és que els minerals que conté el bròquil es quedin al bròquil, que no passin a l'aigua. Que això és el que ens interessa, perquè nosaltres el que ens menjarem és el bròquil. Però en un caldo ens passa totalment al contrari. El que ens interessa és que tots els minerals i nutrients que puguin tenir aquestes verdures passin a l'aigua. Aleshores, el que fem quan ja tenim aquestes verdures trossejades i, si voleu, una mica saltejades amb oli, afegim aigua fins a cobrir les verdures i un parell de dits més, aproximadament, i a foc baix les deixem que es cuinin aproximadament una horeta.
0: Una hora?
1: Sí, o si podeu fer una miqueta més.
0: L'olla tapada?
1: L'olla tapada, a foc baix, i que es vagi cuinant sense la sal.
0: Xup, xup, anar fent.
1: Exacte, i aleshores els últims minuts de la cocció, poden ser doncs, els últims 5 minuts, sí que afegiríem la culleradeta de sal i deixem que acabi la cocció. En el cas que afegíssim ja una mica de pollastre, per exemple, el que és important és l'espuma aquesta que deixa anar, anar-la traient també amb una... No sé com
2: una escumera.
1: Exacte. Mm-hmm. Anar traient aquesta escuma perquè moltes vegades poden quedar restes de toxines que pugui tenir l'aliment, aleshores mm-hmm. això ho anem retirant. I aleshores, si afegem carn o pollastre, sí que el temps de cocció ha de ser una mica major, una hora i mitja, per exemple, mm-hmm. dues. En canvi, si el volem fer de peix, quan afegim l'espina o el cap del peix, normalment s'acostuma a deixar menys estona perquè ens interessa que quedi un caldo més clar. Aleshores, normalment en 20 minuts, mitja hora, el caldo de peix ja estaria.
0: I les pastilles de caldo? Abans hem parlat dels caldos d'abric, hem dit com havien de ser els més saludables i ens hem quedat amb poques marques, tot i que hi ha alguna marca que fa caldos de tota mena.
1: Quin problema tenen les pastilles? Que de verdura en porten poc i menys, i el que porten és una gran quantitat de sal, o sigui, bàsicament és sal i potenciador de sabor, que és el glutamat monosòdic. I aquest glutamat monosòdic, hi ha estudis que demostren que poden tenir efectes negatius sobre el sistema nerviós, que poden donar nerviosisme o poden donar mal de cap. Hi ha gent que pot ser fins i tot més sensible o més intolerant a aquest glutamat monosòdic. I a part també porta doncs, molts additius, molt conservants, midons, greixos de mala qualitat i del que ens interessa, que són les verdures, molt poc. Per tant, una pastilla de caldo no faria la funció de nutritiva o que tindria un caldo fet a casa.
0: Molt bé, molt bé.
1: Si en algun cas, alguna recepta, poseu aquesta pastilla no tant per fer caldo, sinó per donar sabor,
0: clar,
1: jo us diria substituïu-ho per miso, que el miso també ajuda a potenciar aquest sabor.
0: Molt bé.
3: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11.

0: Ràdio Vilasacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.
1: Silenci.
2: Xxxt. Simplement brutal.
1: La cultura és un punt de trobada entre rel i moviment, entre identitat i comunitat, entre un buf i el silenci, entre expressió i vincle, entre diversitat i territori, entre qui crea i qui reinventa. Som el punt de trobada entre tu i allò que t'inspira.
3: Cap Roig Festival presenta Bryan Adams, Rick Astley, Anastasia, Antonio Orozco, Rosario, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compren ara les entrades a caproigfestival.com.
4: Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai amb plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Plats de dutxa i mampares.
5: Vine a Caligàs, carrer del Mar, número 10, polígon industrial Empordà Internacional, Vilamalla.

0: la xarxa de comunicació local.
1: La ràdio, quan tu vulguis.
2: Les darreres pluges registrades arreu de les comarques gironines han fet activar l'alerta per a una possible emergència de mosquit tigre els propers dies. Des del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre s'adverteix que en els punts d'aigua acumulada poden convertir-se ràpidament en espais de cria d'aquests insectes, provocant un augment important de la seva presència i molèsties per a la població. Els experts recorden que la prevenció és la millor eina per controlar-ne la proliferació. Per aquest motiu, es recomana revisar tots aquells recipients que puguin acumular aigua de pluja i buidar-los o capgirar-los per evitar que es converteixin en punts de cria. Entre els objectes que poden acumular aigua hi ha galledes, carretons, bidons, lones de plàstic o qualsevol altre recipient exposat a l'exterior. També es demana extremar les precaucions en habitatges que disposin del sistema de recollida d'aigües pluvials, que s'han de tapar hermèticament o protegir amb tela mosquitera. El grup general del mosquit tigre recorda que petites acumulacions d'aigua poden ser suficients perquè aquest insecte reprodueixi, motiu pel qual insisteix en la importància de la col·laboració ciutadana per evitar una proliferació massiva en els propers dies.
3: En el 107 de la FM.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A partir de l'any que ve, les farmàcies dispensaran de manera gratuïta preservatius per a joves de 16 a 22 anys. És la mesura que ultima el Ministeri de Sanitat per reduir la incidència de les infeccions de transmissió sexual entre els nois i noies d'aquesta franja d'edat i eliminar les barreres econòmiques en la prevenció. En total, es facilitaran de manera gratuïta 3 milions de preservatius. Els joves es podran recollir a les farmàcies ensenyant el carnet d'identitat. Les infeccions de transmissió sexual no han parat de créixer els últims anys. Les últimes dècades parlen de més de 93.000 infeccions durant el 2024 i pràcticament la meitat són per clamídia, que ha augmentat prop d'un 20%. Al darrere hi ha la gonorrea amb una incidència que també ha crescut un 20%.
2: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.

0: I parlant d'emocions.
1: 44.
2: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.

Tour de França, un dels esdeveniments esportius més prestigiosos i esgotadors del món, té moltes curiositats fascinants. Una d'elles és la història del Lantern Rouge, o el Fanal Vermell, un terme que es refereix al ciclista que ocupa l'últim lloc a la classificació general. Al contrari del que es podria pensar, aquest títol no és deshonrós. De fet, el ciclista en aquesta posició sovint rep una considerable atenció mediàtica i de vegades contractes lucratius a causa de la notorietat que implica acabar el Tour encara que sigui en darrer lloc. L'origen del terme prové de la llum vermella que solia penjar a la part del darrere dels vagons d'un tren, per indicar que no hi havia més vagons al darrere. Al llarg dels anys, alguns ciclistes han competit estratègicament per ocupar aquesta posició, ja que poden atreure patrocinadors i oportunitats en futures carreres. Una altra curiositat és la tradició dels bidons. Els ciclistes sovint llencen les ampolles d'aigua buides als espectadors, que les consideren records valuosos. Aquestes ampolles, conegudes com a bidons, de vegades són venudes en línia, convertint-se en un petit negoci per a alguns aficionats.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.

0: De dilluns a divendres, músiques preferides. Per compartir amb tots vosaltres.
1: Sempre Ràdio Vila-sacra.
2: La Generalitat posa al teu abast un portal per accedir a la informació, avaluar la gestió pública i consultar tota mena de dades. Tingues l'acció de govern al teu abast en un sol clic. Un govern de portes obertes, de ciutadans actius i de polítiques compartides. Perquè la Generalitat és casa teva. Troba més informació a governobert.gencat.cat o trucant al 012.
3: Recull de notícies destacades de les comarques gironines.
4: Els treballs de condicionament de la travessera d'Ullà continuen en marxa amb una inversió d'1,7 milions d'euros per reforçar la seguretat dels vianants i reduir la velocitat dels vehicles al nucli urbà. La consellera Sílvia Paneque ha visitat l'estat de les obres i assegura que a finals d'any estaran enllestides. La seu del Consell Comarcal de la Selva ha acollit la presentació oficial de Castells als Castells, una iniciativa cultural impulsada pels guillars de la Selva. El projecte té com a objectiu apropar el món casteller a la Selva, una comarca amb poca tradició en aquesta disciplina. El programa UniAct arriba a la Universitat de Girona per continuar fomentant les bones relacions entre les universitats catalanes. Allà s'hi van presentar els resultats de 7 línies de treball desenvolupades a diversos centres del territori. Banyoles serà la seu de la tercera edició del Prehistoscopi, aquest dissabte al Parc de la Muralla. La fira reunirà museus i entitats d'arreu de Catalunya amb tallers i activitats per descobrir la prehistòria de manera participativa. La cita incorporarà també jornades de portes obertes al renovant Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles tant dissabte com diumenge. Camp de Bànol impulsarà aquest mes de juny el projecte Cor d'Acer, un nou espai museístic que reivindicarà la tradició metal·lúrgica del municipi a través de 12 murals de gran format. La iniciativa transformarà el barri de l'estació en un recorregut artístic i interactiu que combinarà patrimoni, tecnologia i memòria històrica. La plaça de les Palmeres ha estat l'escenari de la presentació del Festival Nòmad, que se celebrarà per primera vegada a Empúria Brava. L'esdeveniment oferirà música, gastronomia, comerç i activitats familiars, ampliant l'oferta lúdica i cultural de Castelló d'Empúries. I el Club Bàsquet Olot es proclama campió de Catalunya de primera territorial. Els nois entrenats per Sergi Cuniller es van imposar al Club Bàsquet Valls per 82-58 a la final després de derrotar el Tona a les semifinals. Cap de setmana rodó pel primer equip masculí del Club Bàsquet Olot, aconseguint el títol de campió de Catalunya de la seva categoria.

0: Tenim trucada. Bon dia.
1: Bon dia. Sí, era per felicitar-los per aquesta missió que s'han dignat fer, i després per la tasca que en general porten, de la seva emissora, recordant coses que un ja tenia mig oblidades o que no ens serveixen altres mitjans informatius i de distracció.
0: O sigui, vostè està content amb l'emissora que estem fent?
1: Molt, molt, molt, molt.
0: Sí, vostè la va seguint habitualment?
1: Principalment els matins.
0: Els matins. I a vostè troba que estem fent una bona tasca?
1: Jo crec que sí. Crec que sí, perquè cap emissora, almenys des de que jo vaig, així estic més a casa, havia sentit tant la ràdio com ara.
0: Mai havia sentit tant la ràdio com ara?
1: Bueno, en temps que no hi havia televisió, sí.
0: Sí.
1: No hi havia més remei.
0: Sí.
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: És feina de tot l'equip, que tots estem posant el nostre granet de sorra per fer d'aquesta emissora l'emissora de tothom, no? Gràcies per haver trucat i a la seva disposició.
2: On et ve de gust que anem a dinar avui?
3: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
2: I això?
3: Cal saber triar en temps estrais.
4: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
5: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: Som a tot el país.
1: RadioVilaSacra.cat.
0: A totes les xarxes.
1: RadioVilaSacra.cat.
0: I som al teu mòbil. Mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Casa teva.

0: La clau de volta. Què és exactament una superlluna?
1: Salvador Ribas, director científic de l'Observatori del Montsec.
2: Una lluna plena que es troba a la posició propera de la Terra dintre la seva òrbita. Hem de pensar que la lluna dona voltes al voltant de la Terra amb una òrbita elíptica i hi ha moments que per tant, està més a prop i hi ha moments que està més lluny. Si en aquests moments que està més a prop coincideix doncs, en lluna plena, és quan s'utilitza aquest terme popular, diguem-ne, doncs, que no és un terme científic, però que s'ha esdevingut doncs, ja molt popular, el terme de superlluna.

0: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
1: És maco, això, eh?
2: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
3: Sí, sí, sí, sí. Seguim.
4: Duc pessec al sac. M'assec on soc i el suc on suc.
5: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
6: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
7: Escolteu aquest poema tan ben recitat que parla de les matemàtiques d'una manera molt simpàtica.
8: Hola, soc Elisa Angòdia Pedrol. El poema que he escollit és La classe de mates i ho ha escrit Lola Casas. La classe de mates, 20 més 5 igual a 25, aquesta suma la tinc. 10 menys 3 igual a 3, una resta en un no res. 9 per 9 igual a 81, ho han adivinat algú. 7 bombons a repartir, quants me'n tocarà a mi? D'una coca un interessant per anar fent boca. Metres per mesurar, uns quants quilos per pesar. Uns títeres per nedar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si conto seguit, arribarà a l'infinit.
7: Quin poema tan divertit i tan ben recitat, Isan. Moltes gràcies per escollir-lo. I sumant tanta poesia, ens acomiadem amb felicitat infinita. Fins al proper Embaladits. Adeu.

I del 65 abaixem el ritme. A Club 65 la pugem. Uneix-te a la comunitat sènior dels que volem viure intensament. Viatges, excursions, xerrades, productes i molt més. Amb avantatges únics. Ja som 150.000 membres. Apunta't a Club 65 Unesc.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Saps què fer si el teu fill o filla té febre alta? Primer de tot, no t'alarmis. La febre és un símptoma comú que preocupa pares i mares, però habitualment no és perjudicial per l'infant. Pensa que és un mecanisme de defensa del cos per fer front a una possible infecció. Si presenta irritabilitat, dolor o inapetència, pots donar-li paracetamol o ibuprofè. Tapa-li el cos si tremola i destapa-li si està suant. És bo que descansi el màxim possible. Dóna-li molts líquids. Vesteix-lo amb roba lleugera. Evita banys i compreses d'aigua freda. No és bo fer baixar la temperatura de cop. Si veus que la febre perdura o té malestar general, truca al 061 o porta-la al pediatre.

Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions.

0: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
1: El programa dels diumenges a les 10 de la nit.
2: I parlant d'emocions...
3: 83.
4: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
5: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
6: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: me creer.
1: Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, l'únic fabricant català de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda que hi pot jugar tothom. Ja pots provar-lo als nostres centres de marca entrant a shooterpaddle.com. I ara Shooter fa pales sostenibles amb el teu disseny personalitzat. Shooter, el pàdel i pickleball que emocionen.
2: Ara toca calma.

0: Radio Vilasacra desde Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Radio Vilasacra desde Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
3: Oh.
4: Ole.
3: Oh.
4: Ole.
3: Oh.
4: Ole.
5: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
6: Poc abans de les 10 del matí, davant de la comissaria de la Policia Nacional ubicada al carrer Balmes, on s'expedeixen els DNIs, els passaports entre la Terrabaseda de Gràcia i l'Avinguda Diagonal. De cop, un home n'ha disparat al cap a un altre, que ha mort a l'acte, i després ha fugit abandonant un cas de bici, una motxilla, el mòbil i l'arma en una parada de bus de Gala Placídia, a uns metres més amunt. En Martí Oliver és allà en aquest punt. Martí, quines novetats que ens pots explicar a aquesta hora?
7: Ara ja s'ha aixecat tot el cordó policial, només queden alguns operaris de neteja que estan acabant de netejar les taques de sang. Fa una estona el jutge ha fet l'aixecament del cadàver i s'han endut a la víctima, que encara no han pogut identificar. Els fets han passat poc abans de les 10, com deies, davant d'una comissaria de la Policia Nacional. Alguns dels veïns que hi havia al carrer s'han refugiat en un bar de davant i han descrit l'atacant, d'uns 40 anys, que portava un polo beige, també de màniga curta, i uns pantalons de màniga curta. Ens expliquen que en una mà portava l'arma, l'altra en un casc, i després de fugir ha deixat a Gala Placídia, com deies, l'arma sota del casc, també el telèfon mòbil i una motxilla que en el moment de l'atac duia penjada i on hi podria haver dedut l'arma amagada. I ho desvinculen tot plegat de la visita del papa.
5: La xarxa de comunicació local.
8: Cançons que són vacunes.

0: Ràdio Vila Sacra, som la teva veu per fer camí. Queda't amb nosaltres.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.

0: tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
1: Perdona? Menye, menye, menye, menye.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: M'alegreu el dia, eh? Jo em faig uns tips de riure de bon dematí. Estic fent neteja i mira, si algú em veiés durien pensar que estic tirola, que jo m'ho passo estupendo. Jo amb vosaltres ho dic molt, la veritat. M'ho passo molt bé. Bon dia.
5: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.

0: Més de la meitat de les petites empreses discriminen a l'hora de contractar persones de més de 45 anys, segons els darrers resultats presentats en l'enquesta El talent té edat, formulada per Pimec, Lucía Rodríguez.
1: L'estudi ha comptat amb una mostra de 376 micro i petites empreses de tota Catalunya dels sectors primari, industrial i serveis. Es destaquen com a principals motius la preferència per perfils més joves en percebre els més dinàmics a la feina, els sous més elevats per perfils sèniors i les competències digitals. No obstant, el vicepresident de la Fundació Pimec, José María Torres, ha destacat que les contractacions es mantenen en evolució positiva.
2: Especialment en la part més jove del segment, però continua la dificultat en la contractació de persones majors de 55 anys, resultant la contractació especialment baixa en dones.
1: L'enquesta posa de relleu que el col·lectiu de les dones que superen els 55 anys d'edat és el menys sol·licitat. Segons dades de l'informe, les empreses incorporen 1,6 homes per cada dona contractada. Les empreses han reafirmat que calen més mesures per fomentar la contractació del talent sènior, com modalitats especials en els seus contractes o facilitar altres modalitats de col·laboració.
3: Sembla mentida que encara no es valori l'experiència més que la joventut.

0: Que t'has fet mal?
1: Sí, la molèstia al genoll, que no millora.
0: No te la juguis. El fisioterapeuta és el professional sanitari referent de l'exercici terapèutic.
2: Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. La salut en bones mans. Més informació a fisioterapeutes.cat.

0: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
1: Ja ho sé.
2: Ràdio Vila-sacra.

0: l'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, què tal? Bon dia, benvinguda.
2: Hola, bon dia.
1: My Nutritionist.
2: Gràcies.
1: Tot bé?
2: Tot molt bé.
1: Gràcies per ser-hi una setmana més. Ja saps que ens omples d'energia, que ens donen ganes d'escoltar-te, perquè sempre ens dones, a més, molt bons consells. I avui parlarem de la menopausa, perimenopausa, és a dir, l'alimentació amb l'edat adulta de les dones. Uh-huh. I més que l'alimentació és tot allò que ens diuen que ens hem de prendre.
2: Ai, sí, aquí tornem a utilitzar, ja saps, Piri, que a mi m'encanta aquella paraula de infoxicació.
1: Infoxicació.
2: Estem intoxicats d'informació i amb la part de menopausa, doncs, sobretot el que escoltem és que si ens hem de suplementar, si hem de prendre més proteïna, si
1: ara
2: hem de prendre colàgen...
1: Ara et diré una cosa que em van dir l'altre dia al mercat.
2: Què et van dir al mercat?
1: Una persona que estimo molt, l'altra banda, que li cau molt bé, és molt maca, però em va dir que de coll avall estava molt bé, però de coll amunt estava molt vella.
2: Un dia... Jo explotaré.
1: Dius, home,
2: un
1: dia jo explotaré. Estic vella perquè és que ho soc. Diguéssim, no soc una noia jove, soc una senyora.
2: Però jo no sé si hi ha persones que creuen que no tenim espills a casa nostra per veure com ens passa el pas del temps, si creuen que no tenim fotos per veure com ens passa el pas del temps, i si no tenen un puntet per posar-se a la boca per no opinar sobre els cossos dels altres. Val? Amb molt amor t'ho diem. Sabem que aquestes coses moltes vegades no les diem amb cap mala intenció, però fan mal.
1: Home, li ha donat tom, sí.
2: Fan mal. Per tant, o sigui...
1: Per les dues coses, eh? Pel tema de partir el coll, diguéssim.
2: Sí.
1: Per la cintura avall, que
2: sí.
1: Tampoc ho entenc. Per
2: sí.
1: La cintura amunt... Ai, perdó, la cintura amunt.
2: El coll.
1: Pel coll avall i pel coll amunt,
2: sí.
1: Diguéssim. Les dues.
2: Les dues. Jo és que, la veritat, envellir forma part de la vida. I envellir... ostres, jo vull envellir molt, Pili?
1: Sí,
2: vull que em surtin moltes arrugues, moltes. Totes les que hi pugui, i més. Perquè això voldrà dir que vic, no? I que... I ostres, tant de bo tinguéssim moltes arrugues, tots i totes, els que ens estan escoltant, perquè això voldrà dir doncs, que complir anys és viure. Per tant, jo des d'aquí... Ja saps que ho he dit moltes vegades, deixem d'opinar sobre el cos, sobre la cara, sobre l'aspecte de les persones, perquè, mira, hi ha una cosa que crec que n'hem comentat alguna vegada, però que jo parlo molt als instituts, però que crec que hauríem de parlar també per les persones adultes, i és tot allò que li diem a una persona que no ho pot canviar en 10 segons,
1: ah, sí.
2: És millor no dir-li.
1: Uh-huh.
2: Per exemple...
1: Sí.
2: Ai, mira,
1: està bé que ho recordem,
2: se t'ha cagat un mixó, un pardal, un ocellet al cap, no?
1: Sí.
2: Ostres, això dius meu perquè vull anar-m'ho a treure. Tens algo entre les dents? Vale, vaig a treure-m'ho. Tens la cara tacada? Val.
1: Uh-huh.
2: Mira, que t'has tacat els pantalons? Val. Depèn d'on estiguem, compte, però vaja, que em puc tapar, no? Vull dir que és algo que jo puc canviar en 10 segons. Però dir-li a algú, no m'agrada el pentinat que portes, o no m'agrada el color de cabell, o, ostres, estàs molt envellida, o... No, o sigui, aquestes opinions que ningú pot canviar en 10 segons, ens les hauríem de callar, perquè això no sabem com pot afectar a la persona que tenim a davant.
1: Uh-huh.
2: I moltes vegades pot afectar molt malament, perquè... Primer, no sabem com aquesta persona està avui, no? Si està més vulnerable, si no. No sabem si arrossega un complex amb això, i que, per tant... Que tu diguis que a vegades pot ser, com molt bé has dit, Pili, no? Que sigui algú que ens estimem moltíssim, però a vegades inclús fa més mal. No, vaig a fer una reflexió, no sé si estic fent una reflexió molt però a mi que una persona que no conec de res em digui algo sobre mi, no m'importa, però ostres, que m'ho digui algú que conec,
1: uh-huh.
2: Potser m'afecta una mica més, no?
1: Sí.
2: Per tant, allò de... No, és que a mi m'agrada ser sincer. Bueno, hi ha sinceritats que val més que et callis.
1: Exacte.
2: I ja està, no dic res més perquè he dit que explotaria.
1: Va, avui parlem del col·làgen i les dones perquè tenim aquesta pressió de la pell, precisament, per això
2: sí.
1: Que dèiem, no? De la cara, de la pell, de la flacidesa, de les arrugues, etc, etc. I arriba una edat que, bé, doncs això passa, la pell envelleix.
2: Sí.
1: Llavors venen tot de coses miraculoses. Jo n'he sentit, des de brous de col·làgen.
2: Sí, de ossos.
1: Ossos, sí. a tota una sèrie de suplements.
2: A veure, segurament hem vist primer molts anuncis, perquè clar, perquè nosaltres creguem que el col·làgen fa alguna cosa, la indústria ha hagut de fer-nos molta publicitat, no?, i màrqueting sobre, doncs, anuncis que prometen que si tu prens col·làgen tindràs la pell més jove, menys arrugues, les articulacions com a noves, sí, no? El cabell millor, les ungles superfortes, o fins i tot doncs, que ens faran aquesta prevenció de l'envelliment, no? I que per tant doncs, és com el xarop de la joventut, no?, eterna. I primer de tot hem de saber que el col·làgen és una proteïna, val?, que forma part de la pell, que forma part dels tendons, dels ossos, no? Per aquest motiu, al cap dels anys es va perdent aquesta producció de col·làgen i, per tant, doncs, tant la pell com els ossos com alguns teixits del cos doncs, van perdent la seva que no em surt la paraula.
1: Elasticitat.
2: Exacte, sí. O sigui, sobretot pues, aquesta part més jove, no? Amb l'edat, especialment a partir dels 30-40, doncs aquesta producció de col·làgen va disminuint progressivament. Forma part de la vida. Sí, la disminució del col·làgen forma part de la vida, no t'està passant algo diferent, o sigui, simplement és que el teu cos decideix que, decideix, o sigui, va envellint, no? I llavors aquesta producció de col·làgen va disminuint. Ara bé, què passa, o sigui, què passa si nosaltres prenem col·làgen? Perquè clar, o sigui, l'associació que fem és, val? Si el meu cos no està produint col·làgen, doncs jo el que puc fer és prendre col·làgen extern, no? Clar, aquí he de dir que la gran majoria, el que ens diu la evidència és que la gran majoria de suplements de col·làgen o de col·làgen que nosaltres podem prendre, això quan és aquesta proteïna, val? Quan entra al nostre intestí, a veure com ho explico perquè s'entengui, val? Quan entra al nostre intestí, aquesta proteïna es digereix, és a dir, se desfà i es desfà en altres estructures que es diuen aminoàcids, val? I aquests aminoàcids se'n van a fer la seva funció, no van a les teves articulacions. El col·làgen s'ha desfet, sí? És a dir, que tu prenguis col·làgen és molt poc probable que aquest col·làgen que tu t'estàs prenent se'n vagi a fer la funció de col·làgen del teu cos, sinó que un cop se digereix se'n van a fer altres funcions, perquè les proteïnes tenen altres funcions, els aminoàcids tenen altres funcions. Per tant, realment fa algo aquest consum de col·làgen, alguns hidrolitzats puntuals en tractaments puntuals de 6-8 setmanes poden ser beneficiosos, però això ens ho ha de receptar el metge per alguna afectació en concret. Però si no, el més efectiu realment és prendre ingredients que fan que el nostre cos generi col·làgen, sí? Els ingredients que fa, o sigui, el nostre cos en produeix, no? Doncs val, pot ser que per l'envelliment estigui perdent aquesta capacitat de producció, però és que si a sobre no li donem els ingredients per produir col·làgen, doncs no anirem bé. Quins són aquests ingredients? Proteïna, d'aquí la importància de prendre proteïna diàriament, de qualitat. No és necessari que anem al supermercat a prendre ara tot lo pro. Mira, que la Naila ha dit proteïna más pro todo. No, allò fora, no, allò no. Val? Proteïna, on hi ha proteïna? A la carn, al peix, als ous, als llegums. Sí? Que n'hi hagi diàriament, tant a dinar com a sopar. Val? I que formin part de l'àpat. Tampoc és necessari que en mengem moltíssim ara de repent, però sí que hi sigui perquè amb el temps anem reduint una miqueta la quantitat de proteïna que mengem en els nostres àpats. Després també, important, vitamines, minerals, vitamina C, per exemple, que això també, a part de... Bueno, no me'n vull anar del tema. On ho trobarem, això? Perquè si no, m'extem massa. On ho trobarem, això? Doncs a les verdures, a les fruites, sí? També és important que mengem, que el nostre cos tingui energia. Per fabricar necessitarà combustible, no? Doncs que mengem cereals integrals. Per tant, tornem sempre a la mateixa base, Pili. Una alimentació saludable, sense extres, val? Sense haver de posar 50.000 suplements, val? Cuidar-nos, fer activitat física, sortir a caminar a l'aire lliure, posar-nos protecció solar, sobretot en les èpoques de major exposició, perquè l'exposició solar envelleix la pell, val? Molt. Per tant, doncs cuidar, no? El fet d'intentar no posar expositors que ens facin envellir la pell, i ara em vaig a dir algun altre, prendre alcohol, fumar, val? El consum mal d'ultraprocessats amb molt sucre, olis que no són saludables, sí? Clar, si jo estic fent que la meva pell envelleixi molt més ràpid per aquests factors i poso, no, estic com cremant, per molt que hi posi aigua, clar, o sigui, allò continuarà cremant. Llavors, sempre és millor reduir els factors que fan que el meu cos envelleixi més ràpidament de lo que és biològicament normal, no? I després, doncs, potser sí que podem incorporar alguna ajuda, sobretot amb aquests aliments que ens poden ajudar. I el que deies del brou és que la quantitat que hi queda al brou és ínfima.
1: De col·lagen?
2: Sí. Ah. Llavors, que ho voleu fer? Perfecte. Però un brou, ell per el sol no és nutritiu. Poseu-hi altres coses. Està bé que feu un brou d'ossos, però aquí hi hem de posar, doncs, poseu-hi uns cigrons, poseu-hi verdures, val? O sigui, poseu-hi carn, val? Per poder donar la proteïna al nostre cos perquè fabriqui el col·lagen. És que a vegades, mireu, és que el cos, Pili, és una màquina meravellosa que fa coses increïbles, que fabrica moltes coses, d'altres no, les hem d'ingerir, però per què ens empenyem a donar-li coses de fora? Si és que el nostre cos és capaç, confiem en el nostre cos. Ara li hem de donar tot aquell materials que necessite per construir.
1: Gràcies, Naila.
2: De res.
1: Un petó.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
4: Què vols dir?
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Això sí.
7: És així i ja està.
8: Ui, quina joia que ve ara.
9: Tant, tant, tant, que Déu-n'hi-do.
10: Sí.
11: Pareu bé l'orella.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: La memòria sonora de la ràdio és la memòria de la nostra vida.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. A Catalunya s'estima que més de 400.000 persones pateixen asma, de les quals unes 40.000 tenen asma greu, una forma de la malaltia que preocupa perquè en el 60% dels casos no està ben controlada, Anna Banyeres.
1: Amb la necessitat de millorar el seguiment de la població amb asma greu, el grup d'investigació en pneumologia de l'IDIBELL i l'Hospital de Bellvitge van decidir treballar durant un any amb intel·ligència artificial per veu. Un robot, la Lola, trucava un cop al mes als pacients i els preguntava un qüestionari exhaustiu preparat per l'equip de recerca. I si en la recollida de dades es presentava algun dubte, saltava una alerta que els permetia actuar i millorar els controls. Doctora Mariana Muñoz.
2: Detectamos casos que ellos no reportarían, a lo mejor hasta estar muy mal. Entonces hemos actuado un poco antes, ¿no? Hemos detectado exacerbaciones precoces, mala adherencia a algún tratamiento, ¿no? Que el paciente dice, no lo estoy usando porque tengo tal síntoma y no había consultado al médico, ¿no? Es decir, mucho mayor control, más datos de los pacientes.
1: I és que no tot és una qüestió de bronquis. Hi ha altres aspectes.

0: Lura.
1: Reflujo gastroesofágico, la obesidad, si están pues con una situación emocional un poco descontrolada, cuando tienen mucha ansiedad, depresión o trastornos del pánico, pueden tener peor control de los síntomas del asma, ¿no?
0: Només amb un seguiment exhaustiu es podrà ajustar el tractament. L'adherència terapèutica continua sent un dels principals factors limitants en el control de l'asma greu.
2: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
3: Oi que et sona aquesta cançó?
4: Flipes.

0: Ara, propostes comercials sensacionals.
1: Supermercat online de bon preu Esclat. Hi trobaràs tots els productes amb la mateixa qualitat que els nostres supermercats i amb la garantia de bon preu i Esclat. Des del teu mòbil, tauleta o ordinador i recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o te la portem a casa en algunes zones. Tria el dia i l'hora d'entrega i valida la compra. Pots anar modificant la cistella al llarg dels dies, afegint-hi o eliminant els productes com si fos la teva llista de la compra. Podràs modificar la comanda fins a unes hores abans de l'entrega. A més, pots compartir el mateix usuari entre tots els membres de la llar. Així, cadascú podrà afegir a la cistella els seus productes preferits i controlar el que teníeu previst gastar. Revisa els productes quan rebis la compra i si en vols retornar algun, pots fer-ho en el mateix moment de l'entrega o a qualsevol dels establiments de Bon Preu i Esclat, sense cap cost. Entra a Bon Preu Esclat i gaudeix de tots els avantatges de la compra online per recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o entrega a domicili en algunes zones. Clic

0: FM.
1: Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
2: Nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà. Hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona. De gent tossuda, humil i lluitadora. Resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, de Lí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles. De victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, naturalesa, cultura i orgull.
3: Espai Ràdio Vila-sana.
4: En el 107 de la FM...
5: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656 19 70 62 i podràs venir i visitar-nos.
1: Cada residu és una decisió. Tot el que consumim té una conseqüència. El reciclatge comença a l'hora d'anar a comprar. Evitem generar residus innecessaris. Tenim l'oportunitat de triar en quin món volem viure. Participa-hi i assegura un present i un futur millor per a tothom. En un món finit i en un context d'emergència climàtica, els residus són la nostra responsabilitat. Tria bé. Reciclem millor. Generalitat de Catalunya. Amb la col·laboració d'Ecoembes i Covidrio.
2: Ara toca calma.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca.
1: Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.

0: Has vist aquella senyora en moto? Però quina edat té? Encara caurà.
1: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
2: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
3: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A Catalunya requisen el 25% de totes les plantes de marihuana confiscades a Europa, una de cada quatre. És l'estimació que surt en contrastar les dades dels Mossos d'Esquadra del 2024 amb les xifres comunitàries del mateix any publicades per l'Agència de la Unió Europea sobre drogues. Al conjunt de l'Estat es confisquen la immensa majoria de totes les plantes de marihuana d'Europa, el 75%. Anem cap a Brussel·les, Bruno Forteamiras.
2: L'Estat espanyol es consolida com un gran punt operatiu a escala comunitària de les xarxes criminals dedicades al tràfic de cannabis. De fet, aquesta és la droga il·lícita més consumida pels europeus. Creix la inquietud sanitària per la proliferació de productes adulterats derivats del cannabis que poden inhalar-se amb cigarretes electròniques i que, per tant, diu l'informe, també poden arribar a públics més joves. Pel que fa a la cocaïna, l'Estat espanyol també lidera les confiscacions a la Unió Europea. Es requisen el 37% de totes les tones interceptades al continent. L'informe detecta un augment del consum de cocaïna, sobretot entre comunitats marginalitzades, i trenca així l'estigma que és només una droga de rics. Crit d'alarma també per l'augment del consum de drogues sintètiques a Europa. De fet, s'han disparat les confiscacions de metamfetamina a tot el continent. L'informe avisa que cada cop hi ha substàncies més potents en circulació, comercialitzades per unes xarxes criminals que també són cada cop més actives.
3: Y es que hay cerebros que no tienen solución y que marrón, chin, chin, pom, poro. Pom, pom, pom.
4: Joder, ¿cómo se lo flipan, nen?
5: Ah, amiga.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Hi ha moments en què mereixes despertar-te bé. En d'altres, tenir un final dolç. Moments en què necessites recarregar energies. I sobretot, hi ha els bons moments que mai no venen sols. Troba el teu moment amb Cake and Go de McDonald's. 5 pastissos fets amb les millors marques.
3: Pots anar a Google. Escriu Ràdio Vila-sacra en el cercador. I veuràs la gran diferència.
4: I parlant d'emocions.
5: 15.
6: Hello, this is me, Wolfinger.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt. I és que Ràdio Vila Sacra és molta ràdio. Siguen sincers.
2: A Ràdio Vila Sacra estem per amor a la ràdio, no per viure de la ràdio. Aquesta és la gran diferència.

Braille no és cap idioma. És un alfabet que combina punts en relleu perquè els cecs puguin llegir i escriure. D'aquesta manera, les especificacions del català també les podem trobar al Braille. Lletres com la C trencada o la L geminada hi són representades, així com els accents oberts i la dièresi. Com a curiositat, la L geminada la formen una successió de punts molt semblant a una L geminada, mentre que la C trencada es representa amb un conjunt de punts que emula una C normal, ja que la C normal s'escriu d'una manera totalment diferent.

Som els moviments de renovació pedagògica. Amb més de 30 anys d'experiència als territoris. Caminant junts amb la convicció que l'educació es fa des del cor i amb artesania. Vine a construir amb nosaltres, avançant en aquest teixit, creixent i omplint de futur l'educació del nostre país. Treballem amb delicadesa i fermesa per transformar l'educació. Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya.

0: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre ròtio i per suposat.

0: obrint esperances. Som aquí, buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí, i ets tu qui ens hi ha portat, el teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
4: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
5: Radio Vila Sacra, senzillament.
6: Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
3: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.

0: al Cafè de la Ràdio,
1: proporcionant sensacions variades i agradables.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Javier, mira, aquí escoltant i donar les gràcies, que m'ho he passat molt bé. Gràcies per poder haver vingut, perquè estava en llista d'espera i amb molt de gust que hi he estat, eh? Donar les gràcies a tots els de la taula, m'ho he passat molt bé, a l'entorn, a tu, d'haver ballat amb tu, i donar les gràcies perquè, mira, encara estic desperta i emocionada d'haver estat amb vosaltres, i un saludo a tota la gent i la gran germanor que hi havia avui, eh? Vinga.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.

0: Guarderia Canina Lena. Per a curtes o llargues estades del teu can. A través del joc i la sociabilització, el teu gos millora el comportament, suavitza caràcter, perd pors i aprèn bons hàbits. A Guarderia Canina Lena també ofereixen el servei d'ensinistrament, perruqueria i recollides a domicili. Més info a caninalena.com i al telèfon 648 03 16 62.
1: Recordi bé.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: És que té de tot.
4: Bueno, sempre ho diuen, no?, que tot el que val la pena costa.

0: seguir el ritme. Programa escolar finançat per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. 107 de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
3: El codony. El gran desconegut de la tardor, però molt preuat per ser l'ingredient principal d'una pasta dolça típica de la península, és el codony, amb el que s'elabora el codonyat. El codony és el fruit del codonyer, sidònia oblonga, provinent del sud-oest asiàtic a la zona del Caucas. És un dels conreus més antics que es coneixen i els seus inicis era un arbust, tot i que amb els diferents cultius ha acabat sent un arbre que pot arribar a una alçada de 6 metres. És una fruita que es recolecta a la tardor, però un cop collida es preserva ben bé 2-3 mesos, per això se'n troba durant tot l'hivern. De forma, recorda una pera una mica més grossa, de pell vellutada i de color groc daurat que indica que el fruit és madur. No és habitual consumir-lo cru perquè la polpa és dura, astringent i àcida i costa molt de pelar. En canvi, té un aroma molt delicada que es pot usar fins i tot per perfumar i se'l relaciona amb el desig, l'amor i la deessa Afrodita de la mitologia grega. És una fruita que no conté gairebé sucres i se'l recomana en casos de restrenyiment, gastritis o hipertensió pel contingut en potassi. Però ull que si es consumeix com a codonyat, que és la forma més típica de menjar el codony, al ser com una confitura on s'afegeix força sucre, no seria recomanat per a persones diabètiques o que pateixin hipertrigliceridèmia, però sí per a esportistes. El codonyat es pot consumir com a postres acompanyat d'algun lacti com el formatge, per fer un sàndwich, per esmorzar o berenar o afegit a les amanides. I a l'octubre també el trobareu per farcir panellets. El codony, en canvi, el podeu coure al forn a bullir-lo, encara que requereix una estona de paciència, i el podeu afegir a receptes salades de cassola, com un rostit de pollastre o conill, a una quiche o fer allioli de codony, recepta típica de muntanya i de terres de Lleida, que un cop els codonys bullits, pelats i tallats, s'afegeixen a alls picats i es tritura tot el morter amb un xic de sal, mentre es va afegint oli d'oliva verge extra a poc a poc. Si t'agrada incorporar aliments i receptes de temporada, innova la cuina amb l'aroma delicada del codony, gaudeix dels seus beneficis i dona un toc de tardor als teus plats.
4: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
5: És maco, això, eh?
6: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
7: Sí. Seguim.

0: I parlant d'emocions,
1: 65.
2: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que ens descobreix aspectes desconeguts dels neandertals i posa en valor les seves contribucions a l'evolució humana.
1: Es tracta de l'obra El neandertal desnudo, de l'especialista mundial en aquests homínids, Ludovic Slimak. El llibre ens porta a fer un recorregut des del cercle polar àrtic fins a la Mediterrània a través de jaciments amb troballes neandertals que ens descobriran uns jacers sorprenents amb una intel·ligència no prou reconeguda, segons l'autor. El llibre representa una visió diferent sobre els neandertals que qüestiona moltes de les coses que creiem saber sobre ells, sobre les raons de la seva extinció i la influència que van tenir en els humans moderns.
2: 100% Empordà.

0: explicaré una historia.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: La diferència.
3: Confirmat.
4: Has estat víctima d'una estafa bancària per SMS o correu electrònic? A Kernel Legal, especialistes en reclamacions per phishing, t'ajudem a recuperar els diners amb interessos. Explica'ns el teu cas. La primera valoració és gratuïta. Informa't al 93 595 35 35 o advocatsdigitals.com.
5: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
6: Sentiràs la diferència.
7: Busques una escapada diferent? Descobreix Nulles, un racó amb ànima pròpia al cor de l'Alt Camp.
8: Passeja en carro entre vinyes, endinsa't en el passat al jaciment ibèric i deixa't sorprendre per la majestuositat de la catedral del vi, joia del modernisme agrari.
7: Visita els cellers, tasta els vins i connecta amb la tradició i l'entorn en cada copa.
8: Nulles t'espera. Autèntic, proper, inoblidable.

0: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja?
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: l'arxiu de notícies per a la història. Notícia del 14 de juliol del 2025.
1: Les dones són més susceptibles que els homes a l'embriaguesa i la sedació en episodis de consum intensiu d'alcohol, tot i beure menys quantitat que ells. Així ho recull un estudi de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol, que també conclou que barrejar alcohol amb begudes energètiques crea una falsa sensació de control que pot incitar conductes arriscades. Ens ho explica l'Anna Banyeres.
2: Durant una hora i 20 minuts, reproduint episodis de fartament o binge drinking, que popularment s'associa al botellot dels joves d'entre 14 i 18 anys, s'ha vist que les dones prenent 5,5 unitats de beguda estàndard, és a dir, de cervesa, copa de vi o mig combinat, que equival a 55 grams d'alcohol, són més susceptibles als efectes d'aquest consum ràpid que els homes prenent 7 unitats, que són 2 unitats més de beguda i fins a 70 grams d'alcohol. Doctora Clara Pérez Mañá.
3: A les dones els afecta més l'alcohol, no? Es prefereixen estar més borratxes, estan més salades, no més tendència a dormir-se, que els homes. Tot i haver pres dosis més baixes, no són les mateixes dosis, les dones els hem donat equivalent a 2 combinats i als homes 3 combinats i mig.
2: Un altre efecte que també s'ha comprovat és que barrejant l'alcohol amb begudes energètiques no disminueixen els efectes.
3: Perquè si tu veus l'alcohol sol, begut d'una certa quantitat, al final acaba passant és que acabes tenint son, no? I, bueno, podries fins i tot quedar adormit. Si tu barreges amb una beguda energètica, això no passa, segueixes consumint alcohol, no? I el resultat és que al final la quantitat d'alcohol que has pres és més gran, potser, que si no ho haguessis barrejat.
2: Aquest comportament s'ha confirmat que també afavoreix la presa de decisions arriscades, tant com posar-se al volant, mantenir conductes sexuals de risc o consumir altres substàncies.
4: Pensa.
5: O millor escolta altres llocs, o mira la tele que això no t'ho explicarà.

0: Can Tito de Cadaqués.
1: Carrer Vigilant número 8.
2: Especialitats de peix, carn i marisc.
0: Espai Gourmet.
1: Imprescindible reserva al 972259070.
0: Can Tito de Cadaqués.
3: Totes les bones sensacions del bon menjar.

0: En el 107 de la FM.
1: Apunta bé.
2: La música de la teva vida.
3: Sardanes a la vostra ràdio local.
4: A Ràdio Vila-sacra, dissabtes i diumenges a les 6 del matí. A més, també diumenges de 10 a 12.
5: 4 hores dedicades a les sardanes cada setmana. Ningú et dona tant.
6: I parlant d'emocions.
7: 22. A punt per dir

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Congrés ha aprovat una reforma de la llei per reconèixer als funcionaris de presons la condició d'agents de l'autoritat. La mesura es dona més protecció jurídica davant d'agressions, amenaces o incidents que puguin patir. El canvi legal, que encara ha d'anar ara al Senat, surt endavant amb els vots del PSOE, el PP, Junts i el PNB. Tania Tàpia.
2: És una reivindicació històrica d'un col·lectiu que, després d'anys de lluita, ha sortit endavant. La nova llei iguala als funcionaris de presons, per exemple, als policies, i els atorga un plus de protecció jurídica. També preveu indemnitzacions econòmiques si pateixen danys. Per això Junts, tot i votar-hi a favor, reclama més finançament. El canvi afectarà totes les plantilles, els que siguin funcionaris, però també el personal laboral. Per Esquerra, és un gir punitivista, creu que la solució passa per altres mesures, com avançar la jubilació, reforçar les plantilles o fer un pla de xoc en salut mental per als interns. Una norma, i no és habitual, que també compta amb el suport del PP, la diputada Ana Vázquez defensa que ho fan pels treballadors.
3: Ràdio Vila-sacra, Empordà, 107 FM.
4: Com sabeu, sense música la vida seria un error. Nosaltres no ho cometrem i donarem pas a la música.

0: Ministrius de llars.
1: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
0: Ministrius de llars.
1: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: Ei, com estàs?
1: Amb Ràdio Vilasacra, sempre perfecte.
2: Quan ets davant d'un expert, de seguida te n'adones. Per això, quan comptes amb la teva gestoria, saps que estàs en bones mans. Siguis empresa o particular, la nostra experiència és la teva tranquil·litat. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats. Mirem per tu.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa. Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
2: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
3: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
1: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava. Xumba,
4: xumba, hey! Traca, traca. Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
5: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
6: Més informació, 972 50 75 23.

0: No escoltar aquesta emissora si s'està cuinant. Al quedar enganxats, sentint sensacions, s'us podria cremar el sofregit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Simplement brutal.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'escalfament global es va situar l'any passat en 1,37 graus i si continuem amb aquesta tendència superarem el grau i mig als voltants del 2030, d'aquí 4 anys. Són dades d'un informe internacional elaborat, entre d'altres, per alguns dels científics de l'IPCC, el grup d'experts en canvi climàtic que assessoren les Nacions Unides. L'informe constata que el 2025 va ser el tercer any més calorós registrat fins ara. Hi va haver 65 dies amb onades de calor marina, és el triple del que teníem fa 30 anys. Per la seva banda, les emissions de gasos d'efecte hivernacle, les principals causants d'aquest escalfament, han tornat a registrar un màxim històric. L'informe assenyala que, per no sobrepassar el grau i mig d'escalfament, com a molt podem emetre 130.000 milions de tones de CO2, una quantitat a la qual, si es manté el ritme actual, s'arribarà d'aquí 3 anys.
2: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra. Informació, música, entreteniment.
3: La teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.

0: quines sensacions et queden al sentir això?
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bon dia. Estic tan emocionada amb això i aquest record me'l tindré sempre tota la meva vida. Gràcies.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xumba, xumba,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
9: Places limitades.
10: Això és Ràdio Vilasacra.
11: Wow.
10: Que no et confonguin.
12: Au,
13: mira que bé.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 6 d'agost del 2025.
1: Atenció a aquesta dada. Un 20% dels nostres joves i adolescents pateix algun tipus de trastorn mental. Ansietat, depressió, trastorns alimentaris o TDAH en són alguns. Un equip d'aquesta emissora ha visitat un dels centres que s'ocupa de tractar i abordar amb aquests joves aquest tipus de trastorns. Un d'ells és Can Ros, a Tarragona. És una informació de la Judit Huerta.
2: Can Ros és una finca de 100 hectàrees, només té un camí asfaltat per arribar-hi i està envoltada de muntanyes enmig de la comarca de l'Alt Camp. Allà viuen i estudien gairebé un centenar d'adolescents i joves amb trastorns de conducta.
3: Em va costar molt adaptar-me, però si ets una persona sociable, al final els teus companys fan pinya amb tu i t'intenten ajudar.
2: I és que l'adaptació no és fàcil, els treuen d'un entorn tòxic per ajudar-los a recuperar la seva vida i, a més, sabent que l'estada mitjana arriba gairebé un any. L'ús inadequat dels dispositius mòbils i de les pantalles provoquen els últims anys més ingressos a Can Ros. Guillem Paula és el director terapèutic.
4: El que ara ens estem trobant és que la mitjana es manté als 16, però cada vegada guanyem més pels extrems. Per tant, cada vegada tenim més nois i més noies de 18, de 19, de 20, de 21 anys, i cada vegada també ens arriben nois i noies de 14, de 13 i fins i tot algun de 12 que ens ha començat a arribar.
2: Les famílies també fan teràpia. El primer mes d'ingrés no poden visitar els seus fills o filles, que al final, quan se'ls hi pregunta, envien sobretot un missatge.
5: Mi consejo es que pedir ayuda, que l'ajuda no es mala, todo al contrario, es lo mejor que podéis hacer porque no lo podéis pasar todos solos.
6: Pensa, pensa.

cuina empordanesa es distingeix per la varietat de sabors i contrastos. El mar dona un excel·lent peix i marisc, típic dels plats de la costa. La plana, fruites i productes de camp i horts. I la muntanya, les carns, els formatges i els productes silvestres. La barreja de tots ells és la materialització de l'anomenada cuina de mar i muntanya. Però la seva essència radica en la utilització de productes autòctons de molt bona qualitat. La carta del restaurant és un exponent d'aquesta qualitat, on la gastronomia catalana s'expressa en cadascuna de les receptes, en perfecta harmonia amb la restauració dietètica, baixa en calories, i vegetariana que respecta els sabors mediterranis i empordanesos, acompanyada d'una selecció de vins de collita pròpia i resumit en una proposta gastronòmica creativa amb serveis a la carta i menú del dia. També menús temàtics segons temporada i cuina de mercat. Tot això té un objectiu únic: el benestar i la satisfacció del visitant.

0: mi canción, la que suena en tu cocina, la que suena en tu fogón. Ya llegó, ya está aquí, el abuelo más rockero y el cocinero más molón.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: El shiitake i el maitake. Shiitake i maitake són els noms que reben dos tipus de bolets d'origen asiàtic, amb propietats nutricionals i organolèptiques molt interessants pel consum humà. Actualment ja s'estan conreant a Catalunya i no us serà complicat d'aconseguir-los i d'introduir-los a la vostra cuina. El shiitake, Lentinula edodes, o bolet de roure, és de sabor més intens que el xampinyó i de textura tendra, gelatinosa i sucosa. Es pot consumir cuit al vapor, saltejat, guisat o estofat, però no cru. És ric en fibra prebiòtica i, per tant, interessant per a la microbiota intestinal. També conté aminoàcids, vitamines del grup B, antioxidants i minerals, com el coure, que ajudarà a reforçar el sistema immunològic. Al ser gran versatilitat, el pots afegir a sopes o cremes de verdures, en cereals integrals, llegums, arrossos i estofats. Saltejats a la planxa poca estona i afegits a algues, amanides, coques de verdura, pastissos salats com la quiche, croquetes o de guarnició de proteïna animal o vegetal. Els podeu comprar frescos o bé secs i hidratar-los unes hores prèvies a la seva cocció. El maitake, grifola frondosa o gírgola de castanyer, té forma coraloide i textura ferma i consistent que permet fer tot tipus de preparacions com saltada, marinada, al forn, a foc viu o fregida. El seu sabor exquisit ressaltarà els plats de verdura, pasta o arròs, o fins i tot per fer-ne truites, paté o canelons. La seva resistència a coccions llargues també permet preparar-la en guisats. Conté força aigua al voltant d'un 80%, rica en aminoàcids essencials, vitamines del grup B i minerals com el magnesi, el fòsfor i el potassi, interessants en el control de la pressió arterial. A més, protegeix el sistema cardiovascular i redueix els nivells de triglicèrids i equilibra el sistema immunitari. Ara que ja coneixeu aquests fongs, introduïu-los a la vostra cuina per gaudir-ne dels seus beneficis i donar sabor als vostres plats.
3: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
4: És una producció, associació, Ramplam Flimfla i Déu-n'hi-do.
5: Molts voluntaris anònims, que és com es fan les coses en aquest país.
6: Oh, que bé.

0: Què passa?
1: Quan sortíem del bar amb l'Àlex i el Pau, un grup els ha començat a dir de tot perquè s'han fet un petó.
2: Les persones LGBTI+ i les seves famílies tenen a la seva disposició la xarxa SAI, un servei integral que compta amb més de 112 punts d'informació i acompanyament distribuïts pel territori. En cas de patir qualsevol tipus de discriminació o agressió o ser-ne testimoni, adreceu-vos a la xarxa SAI. També podeu trucar al 112 o presentar una denúncia als Mossos d'Esquadra. Estimar i ser com vulguis és un dret humà i garantir-ho és responsabilitat de tothom. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Recull de notícies destacades de les comarques gironines.
2: Amb l'objectiu d'oferir una resposta més eficient i de fomentar un treball en xarxa dels diferents agents implicats, el Consell Comarcal del Pla de l'Estany i l'Ajuntament de Banyoles han presentat l'acord comarcal d'intervenció integral en situacions de violències masclistes. És un document de treball que han liderat el CIAT de les dues administracions. Voluntaris i professionals del busseig han retirat tovalloletes i altres residus del litoral de la platja de Sant Feliu de Guíxols en una acció que busca conscienciar sobre l'impacte ambiental d'aquestes deixalles al medi marí. La presència del llop és un dels temes que més els preocupa i difonen els pastors d'ovelles que inicien la transhumància. Un any més en Prem Puig, el pastor de Mieres i altres pastors de la zona pugen els ramats cap al Pirineu en el marc del projecte Transhumància per la Vida. Més de 1.600 ovelles han sortit del torn a Sant Ferriol en una de les etapes. Les fortes pluges de dijous han provocat greus desperfectes al camí ral que dona accés al torrent de la Cabana, un dels espais naturals més visitats de Campdevànol. L'Ajuntament haurà d'afrontar una reparació complexa i costosa en plena porta d'entrada de la temporada estival, mentre avalua l'abast total dels danys causats per l'aiguat. La companyia de teatre inclusiu Escenaris Especials va estrenar aquest passat cap de setmana la seva nova obra teatral, un espectacle que parla sobre el plaer i que té com a objectiu trencar els tabús que encara existeixen al voltant del plaer i la diversitat. La trobada ha ofert un espai per reflexionar sobre la bellesa des d'una perspectiva crítica però optimista. Castelló d'Empúries ha acollit una proposta que ha reivindicat el valor de les persones grans i la necessitat de combatre els estereotips que encara els envolten. Més de 300 alumnes de segon d'ESO de la Selva Interior es donen cita en la quarta edició de la cursa d'orientació, una activitat que combina esport i aprenentatge. Els participants han de demostrar les seves habilitats per interpretar mapes, localitzar punts de control i completar el recorregut en una jornada que posa el punt final a un projecte treballat durant tot el curs a les classes d'educació física.
3: I parlant d'emocions,
4: 75.
5: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
6: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. T'estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
7: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vila-sacra, tots els dilluns a les 9 del vespre.
8: La solada que no sé què és.
9: No tens família per estar més.
8: A una persona que està sola jo li diria que podia jugar amb ella. I puc quedar a casa teva tots els dies que tu vulguis.
10: A Sant Joan de Déu treballem per trencar la soledat no desitjada. Ajuda'ns a fer-ho possible a trencalasoledat.org.
11: Porta alguna cosa més?
12: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: diu Chirimiri en català. Chirimiri, per anomenar la pluja fina, és un nom molt bonic, però no està adaptat en català. És a dir, per molt que ho diem, no existeix la grafia adaptada en català Chirimiri, amics inicial. I realment no ens cal, perquè tenim un munt de noms per fer-hi referència. Plubisqueig, pulsim, plugim, burrim, ximxim, pèl de gat, cotellim, enganyapastors. I aquí és quan ens posem tendres i realment pensem que el mot onomatopèic del basc Chirimiri està molt bé, però no ens cal. És que Chirimiri és tan graciós. A veure, també tenim un ximxim que ve d'un so i és una onomatopeia. Què més voleu? I vosaltres, com en dieu de la pluja fina? Chirimiri, Chirimiri, Chirimiri, Chirimiri, Chirimiri, Chirimiri, Chirimiri.
1: Tots els nostres records.

0: WhatsApp de rádio Vila Sacra 656 de novo 70 602. I am Michael Jackson and from heaven we always listen to you.
1: O sigui que Michael Jackson no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé.
2: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i apa.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: L'any passat es van presentar 1.700 denúncies als Mossos d'Esquadra per maltractaments a persones més grans de 65 anys, una xifra que s'ha doblat en els últims 5 anys, que encara és més greu i més difícil de detectar quan són persones amb algun tipus de demència. Des de l'entitat Alzheimer Catalunya i els Mossos impulsen el projecte que es diu Oblit Zero per detectar i intervenir en aquests maltractaments tan invisibilitzats. Mònica Mas.
5: Alzheimer Catalunya ha atès 220 persones maltractades, tres quartes parts amb demències lleus i la resta amb dificultat cognitiva greu o molt greu. El perfil és d'una dona de 83 anys i la majoria dels maltractaments passen en l'àmbit domèstic. Laura Nadon és psicòloga forense d'Alzheimer Catalunya.
6: El maltractament no sempre deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. Aquesta realitat esdevé encara més complexa quan la persona té demència o deteriorament cognitiu. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
5: La majoria dels agressors no són els cuidadors principals i, per tant, no existeix una conducta per desgast d'aquestes cures. També la majoria tenen algun tipus de trastorn mental i tampoc són capaços de responsabilitzar-se de la seva conducta.
7: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
8: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
9: Frases dites i fetes. Cada ball vol la seva música.

0: Abans. Ara.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Una experiència plena de diversió i enriquiment cultural per a tota la comarca.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa. Oli verge extra DOP Empordà, Costa Brava, Tramuntana. Et torna crazy, com en Dalí.
4: Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
3: Amb certification.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.
5: Psst, molt bé, no?
6: Què és ubi.cat? Ubi.cat és una nova web per gaudir de la riquesa patrimonial de l'Alt Empordà. Navega per la web des de casa. Castells, museus, jaciments... Què et ve de gust fer avui? Per descobrir quins indrets patrimonials hi ha a prop teu, recorda activar la teva ubicació. Escaneja els codis QR que trobaràs a cada indret. Fotografies, audioguies, visites virtuals i tota mena de suports multimèdia per conèixer molt més la història de l'Alt Empordà. Ubi.cat. Gaudeix i descobreix l'Alt Empordà. Ubi.cat.
7: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
8: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
9: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació.

0: escoltes Ràdio Vila-sagra perquè és la més maca.
1: Entendre, tenir una idea clara de les coses, va molt més enllà del coneixement i la ignorància. Per això ens preguntem, què és allò que no enteneu?
2: Ràdio Vila-sacra 107 FM, per la gent que hi entén.
3: Descobrint el món junts.
4: Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.

0: Proximitat.
1: Participació.
0: Educació.
1: Informació.
0: Connexió.
1: Companyia.
0: Cultura.

0: Xo, de luz tarda. Xo, de luz tarda.
1: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
2: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: escolteu La història secreta.
1: Doncs imagina.
0: La fem entre tots.
2: Oi.
3: Hola, bon dia. A veure, ens hem afartat massa d'estat de benestar. Però és com que estem molt farts, ho hem de pair i no ho hem paït. Però que s'ha d'arribar a l'estat de benestar, però normalet, sense fartimentes. I, a més, doncs, amb una sobrietat, jo això sí que sempre ho he tingut molt clar.

0: gratis.
1: T'expliquem cada dia l'aventura del món.
0: Som la ràdio.
2: Alguna cosa està canviant.
3: Radiovilasacra.cat.
4: Carai, l'associació Empordà Elèctric.
5: Ho heu entès?
6: Sí.

0: Ringin! Ringin! Super ringin!
1: Anar amb bici a l'escola s'ha convertit en el nostre moment del dia preferit. Anem al nostre ritme, sense presses, observant, enraonant. I el Marc arriba a l'escola despert i content.
2: Estalviar temps i guanyar moments. En bici, anem bé.
3: Només a Ràdio Vila-sacra.

0: compartint emocions.
1: És clar.
2: Simplement brutal.
3: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
4: És història.
5: Senzillament.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: 1975, neix el Canet Rock, un esdeveniment massiu de música i llibertat. Canetrock.cat.

0: hores a casa. Relaxa. Tens un paradís.
1: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
0: Notaràs la diferència.
2: Uau, quina oferta!
3: Més informació a Amazon.es.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya va gestionar més de 6.500 incidents derivats d'atacs informàtics l'any passat, el doble que l'any anterior. La majoria d'aquests ciberatacs ha tingut un impacte baix relacionat amb fuites de credencials o accessos il·legals a comptes personals o corporatius. Els sectors més afectats han estat l'universitari, que n'ha patit gairebé 3.000, i el sanitari, que han arribat a més de 2.100 ciberincidents. La directora de l'Agència de Ciberseguretat, Laura Caballero, atribueix bona part d'aquests atacs a possibles errors humans.
2: Hi ha dades que diuen fins al 80% dels incidents que es donen a nivell de ciberseguretat són provocats per error humà, no? I això passa perquè doncs, els nostres usuaris i usuàries estiguin capacitats i que tinguin la maduresa digital pròpia doncs, per poder no caure, no, en aquest tipus d'incidència.
1: La intel·ligència artificial també és un factor a tenir en compte. Tot i que es considera que les ciberestafes s'han tornat més efectives, el que més preocupa són els sistemes d'IA capaços de trobar errors en un temps molt reduït.
2: Una de les irrupcions de la intel·ligència artificial en el món de la ciberseguretat és que s'estan desenvolupant models que tenen la capacitat de descobrir vulnerabilitats, de descobrir forats en els sistemes a una velocitat que mai s'havia pogut donar. No? Estem parlant de coses, no?, que abans un expert en ciberseguretat tardava dies, tardava hores, a coses, no?, a models d'IA que són capaços de descobrir forats en qüestions de minuts.
1: La Generalitat ha començat a invertir 18 milions d'euros per executar 27 accions destinades a millorar la protecció digital de les institucions. S'incrementarà la protecció a l'àmbit sanitari, s'impulsarà el talent del sector i hi haurà suport a les pimes de tecnologia per implementar l'esquema de seguretat nacional.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca.
1: Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó, a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
1: Places limitades.
9: Xoc de luz tarda. Xoc de luz tarda.
10: El millor del millor. De tot el millor. A Ràdio Vilasacra 107 FM i punt.

0: Quina sort estar tranquil. Recordi bé aquesta combinació.
1: Confirmat.
2: Original?
3: Sí.
2: Única?
3: Sí.
2: Creativa?
3: Sí.
2: Entenedora?
3: Sí.
2: Divertida?
3: I tant.
2: Intel·ligent?
3: Molt.
2: Innovadora?
4: La principal.
5: A més...
6: sensacional.
5: Ei, a l'Alt Empordà.
0: Sí. Ah, quina sort.
7: Un espai de 5 estrelles.
8: La Navarro i m'agradaria que hi hagués un programa sobre videojocs.
9: Ara és Lluís i m'agradaria que fessin un programa sobre la música.
10: Alba Marro, a mi el que més m'agrada és les entrevistes que fan i m'agradaria que fessin un programa sobre patinatge.
11: Nomena Rou, a mi el que m'agradaria que hi hagués, a mi el que m'agrada són les entrevistes que fan i m'agradaria que hi hagués...

0: Seria un programa de videojocs.
1: Hola, me dic Israel Clavería Gavarri. Sobre la primera pregunta, jo crec que m'agradaria que nos portessin allí i parlar allí i que sortíem per la ràdio.
2: Hola, em dic Daniel Palenque i m'agradaria que fiquessin cançons i que m'agradaria que fiquessin música rock.
3: Hola, me dic Gemma Tomàs, que fiquessin música.
4: Me dic Àngel Elias Antic, el que m'agrada és escoltar música i m'agradaria que fessin música pop i rock per la ràdio i no per internet.
5: Hola, me dic Edone Férez, el que més m'agrada de la ràdio és quan fiquen música i m'agradaria que fiquessin xistes alguna vegada, un programa d'acudits.
6: Em dic Laia Mani, que m'agrada més és la música del pop rock.
7: Hola, em dic Maria Clavaquer, m'agradaria que fessin documentals.
8: Hola, em dic Mario Daniel, i el que més m'agrada són les entrevistes.
9: Hola, soc Ramon Luz i el que m'agradaria que fessin que seria més cançons per als petits.
10: Soc Aixa Castellví i el que més m'agrada de la ràdio és que te pots enterar de totes les notícies de Catalunya.
11: Em dic Juliana Skutelnik i m'agradaria que fiquessin més notícies dels famosos, dels cantants, tot això.
12: Hola, soc Jordi Rodríguez i a mi m'agradaria que informessin més sobre tots els jocs per als adolescents i les nens.
13: Hola, soc Austin Ellis i a mi sempre m'agrada que a la ràdio t'informen més ràpid que als altres serveis de comunicació, t'informen de lo que està passant més ràpid.
14: Em dic Àngel Sabater, vinc a Marçà. El que m'agrada més de la ràdio és l'entrevista dels famosos.
15: Em dic Carlota, Joan Pérez i la música pop.
16: Em dic Pau Carrascosa i el que m'agrada més de la ràdio és l'entrevista dels famosos també.
17: Em dic Eduard Calpe, el que m'agrada més és la música rock'n'roll.
18: Em dic Magí Margalef. A vegades quan estic amb el cotxe amb mon pare, pues la posem.
19: Em dic Peroante i el que m'agradaria que fessin és tot un programa de música Skrillex.
20: Em dic Alba Burgueño i m'agrada escoltar entrevistes perquè són entretingudes i m'agradaria que fessin un programa sobre animals.
21: Em dic Gabriel Teixidor. A casa i escoltem la ràdio i el que m'agradaria que fessin és un programa de amb els fets més importants que passen al món.
22: Hola, em dic Noelia Sánchez i la música electrònica. Algun programa de músiques vàries.
23: Es fessi un programa de música dels anys 80.
24: Em dic David Iborra, és molt entretinguda i quan vaig en el cotxe sempre l'escolto i m'agradaria que parlessin una mica més sobre el bàsquet.
25: Hola, jo em dic Tua, a Failal, i m'ha agradat molt que hagin vingut els de la ràdio i que ens hagin explicat tot allò que no sabíem i m'agradaria molt que fessin algun altre programa que parlessin de coses de la nostra edat, per exemple, què li passarà a algun nen, si tenen molts problemes a l'escola, etc.
26: Hola, em dic Raquel Cañada i el que m'agrada d'aquesta ràdio és que quan vaig anar al cotxe i m'avorreixo la puc escoltar.
27: Hola, em dic David Parera. M'agradaria que féssiu més reportatges d'animals.
28: Informació, música, entreteniment.
29: Escolta.
30: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Si has de confiar els enviaments de paqueteria a algú, pensa en Correos. Perquè per Correos, cap paquet no és només un paquet. També són les il·lusions d'una persona o moltes hores de feina d'una empresa. Per això, ningú posa tants mitjans per entregar-los com Correos. Entra a concorreos.com o truca al 902 197 197 i gaudeix de la millor oferta de paqueteria. Recorda-ho, fes els enviaments amb Correos.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Propostes en xarxa.
2: L'origen de l'or de Cartoixana el trobem a finals del segle XI a Grenoble, França. No va ser fins un segle més tard que la comunitat va aterrar la península Ibèrica. Ho va fer per primera vegada a la Cartoixa d'Escaladei, fundada l'any 1194 per Alfons I el Cast. El rei va cedir l'espai als monjos cartoixans perquè trobessin silenci, solitud i natura. Si passeu per la Morera del Montsant, heu de visitar la Cartoixa d'Escaladei. Al fons d'una vall, tranquil i protegit per la serralada de Montsant, hi trobareu un complex on la vida contemplativa i espiritual van ser el pal de paller durant molts segles. I tot això ho podeu veure o intuir, visitant cada racó de la Cartoixa. Els patis, l'església, el refetor, la sala capitular, els claustres i les cel·les. Un joc de llums i textures i unes vistes espectaculars. Tot passejant per la història podreu dibuixar l'esplendor que va viure Escaladei entre els segles XVI i XVII. Una època de prestigi i influència que va permetre als cartoixans dur a terme una remodelació arquitectònica. Al segle XIX, però, la desamortització i els saquejos van provocar l'abandonament i la degradació del conjunt. Tot i així, les últimes obres de restauració han recuperat part de l'essència d'aquell moment d'esplendor. Durant tot l'any podeu visitar la Cartoixa d'Escaladei. Trobareu més informació sobre el conjunt i la seva història als webs turismepriorat.org i patrimoni.gencat.cat.

0: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vilasacra i APA.
1: La màquina del temps.
2: La màquina del temps.
1: La màquina del temps.

Per alguns, els 80 van ser musicalment una bona època. Per d'altres, la pitjor dècada de totes. Entre els arguments d'aquests últims, per exemple, aquest personatge i aquesta cançó. Es deia Rick Astley, i aquest va ser el seu gran hit. Never Gonna Give You Up va ser la seva targeta de presentació i es va incloure al seu disc de debut, Whenever You Need Somebody. Però tot el mèrit no era d'aquest jove cantant britànic amb una veu que no es corresponia a la seva edat, sinó d'un totpoderós trident de compositors i productors anomenats Stock, Aitken and Waterman.

la Santíssima Trinitat de les pistes de ball. És cert que Never Gonna Give You Up va ser número 1 a 25 països de tot el món, inclosos el Regne Unit i els Estats Units, però aquesta cançó també té el dubtós honor de figurar entre les pitjors 50 cançons de tota la història, segons una classificació de la cadena de vídeo One Hits. I per arrodonir-ho, aquestes són les paraules que Nick Lowe li dedicava al seu tema All Men Are Liars.

Sí, Nick Lowe ens preguntava si recordava en Rick Astley i el seu hit horrorós. I a més, ho arrodonim amb el que hem batejat com la casa dels horrors pop, protagonitzada per Mel and Kim, Big Fan, Sabrina, Samantha Fox, Tiffany, Jason Donovan, Banana Rama...

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Veniu, veniu, us revelarem un secret.

0: la barbacoa que sigui del rei de la rajola. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. Barbacoes grans, petites, amb aigüera incorporada o sense, de diferents colors. El teu jardí, terrassa o espai exterior es mereix una barbacoa del rei de la rajola. Medinyà, el rei de les barbacoes. També a Viure d'Empordà i Palafolls, elreidelarajola.com.
1: Chaotic World. Cada dia és una festa. Més de 170 llits elàstics, camp de futbol indoor, 5.000 metres quadrats de pura diversió, Tardeo Acrokids, el primer i únic per a la mainada, amb sorpreses pels pares. A 2 minuts de Girona, a la sortida Girona Oest de la P7 i també a xarxes socials. Pàrquing privat. chaoticworldgirona.com. El trampolí parc més gran d'Europa us espera a tots.
2: Apuja el volum. Sabies que la innovació defineix una empresa competitiva? A Eurecat innovem amb les empreses. Innovem per millorar els seus productes, serveis, processos i models de negoci. I les ajudem a ser més competitives i sostenibles i a marcar la diferència. Entra a www.eurecat.org. Eurecat, centre tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses. Innovant amb tu.

Show de luz tarda.

A Catalunya hi ha famílies que no poden donar als seus infants una alimentació completa, sana i equilibrada. Una situació que afecta el seu correcte desenvolupament. Suma't a l'Aliança Humanitària per l'Alimentació Infantil, perquè ells no poden esperar. Actuem ja. Donacions al 902 22 22 92 i a ellsnopodenesperar.org. Creu Roja.

0: Per mi el mercat és identitat d'un lloc, d'un territori, en quant al seu producte, el seu color, la seva gent, compartir experiències i una manera de viure.
1: El mercat és una família, perquè si tu et passa alguna cosa, et truquen com estàs, que si fa falta alguna cosa, sempre tens algú que t'ajuda. Vull dir, és una família aquí al mercat.
2: En general, la gent quan va a un supermercat, van sols, compren sols, no els interessa contactar amb ningú, agafen el producte, se'l guarden i se'n van. Però després hi ha un altre tipus de gent, que són els que van a fer el mateix, però van amb la tribu. I aquests són la gent que els agrada el mercat.
3: I el barato ja ho saben, han de trobar. Això és una miqueta més car, però és bo. I el bo no t'hi preu. Perquè jo per a menjar-me, segons lo que, me faig pa amb tomata en olives, que també xa algo.
4: El mercat fa moltes olors.
5: Olor a fresc, a hort, a peix, a mar, a muntanya, a tot. És a dir, el que pots tindre amb 50 quilòmetres ho pots tindre amb 500 metres quadrats. És impressionant.
6: Me encanta esto lo que hago. Pues soy un tío muy feliz.
7: A mi no se me fa passar, però jo reconeixo que això és una cosa que te quedarà.
8: Ho collim i l'endemà està venut.
9: Si no hi fos, el trobaria.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
2: Quina calor.
3: Amb la pujada de les temperatures és molt important protegir-se per evitar la deshidratació o un cop de calor, sobretot en el cas dels col·lectius més vulnerables. A casa cal controlar la temperatura amb aparells de climatització o bé tancant les persianes de les habitacions on toqui el sol i obrint les finestres a la nit. A l'exterior eviteu sortir durant les hores de màxima calor. Busqueu sempre les zones d'ombra. Protegiu-vos amb una gorra o barret i crema de protecció solar. I sobretot beveu aigua freqüentment encara que no tingueu set. 061. Salut Respon. Generalitat de...

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Mosquits, paneroles, rates són convidats inesperats a l'estiu. Els experts adverteixen que la combinació de pluges d'aquest hivern i les altes temperatures de la primavera pot fer proliferar aquests animals. Ara que ve l'estiu i augmenta la presència d'aquests veïns gens benvinguts com les paneroles Eloi Saturní.
2: I que sobretot s'estén a les zones urbanes pel moviment de població en aquesta època de l'any. Aquest cop més, després d'uns mesos humits i calorosos, que alhora han fet créixer la presència d'altres espècies com els mosquits i les rates. Andreu García, vicepresident de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental, reivindica alhora l'estudi de les plagues.
3: Articles que ja estan publicats sobre leishmaniasis associada a rosegadors, ¿vale? Aquesta malaltia que acostuma a estar associada als gossos. També paràsits o microorganismes que poden estar a interior de paneroles o rosegadors. Per tant, des d'aquí una crida també a la investigació com a una de les vies fonamentals per a que el nostre sector puguem fer la feina que té que fer, que és controlar les plagues i assegurar un àmbit públic saludable.
2: I implica la ciutadania perquè participi de manera activa en l'erradicació de plagues de paneroles, mosquits i rates amb mesures com evitar l'estancament d'aigua i mantenir restes de menjar fora de l'abast dels animals.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.

Una alimentació sana, exercici físic i una bona assegurança mèdica. A MGC Mútua millorem cobertures i serveis per oferir la millor assegurança mèdica segons els professionals de la salut. MGC Mútua. Inverteix en salut. Informa't en el web mgc.es.

0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
3: Oh!
4: Ole!
3: Oh!
4: Ole!
3: Oh!
4: Ole!
5: Quan compreu un bitllet d'avió, penseu que us poden oferir altres serveis addicionals i no obligatoris que poden incrementar el preu. Assegurança de viatge, possibilitat de triar el seient...
6: Agència Catalana del Consum. Generalitat de Catalunya.

0: informació, música, entreteniment.
1: A Vila-sacra compartim cultura.
2: Cafès Novell t'ofereixen aquest espai.
3: La clau de volta.
4: Es pot aturar el creixement d'un forat negre?
5: Joan Anton Català, astrofísic i divulgador científic.
6: Un podria pensar que res no hauria d'impedir que un forat negre supermassiu continués menjant material i, per tant, guanyant massa i creixent. Però, de fet, el pitjor enemic d'un forat negre és ell mateix. El mateix forat negre és el que acaba tancant la boca. I això passa perquè quan un forat negre supermassiu creix, quan mengen material, s'envolten al voltant d'un disc de material que cau en espiral. Doncs quan un forat negre és massa gros, aquest disc de material que cau en espiral també és massa gros, té massa, i creiem que col·lapsa, es fragmenta aquest disc, i per tant deixaria de caure immaterial en el forat negre, i el mateix forat negre doncs es quedaria sense aliment i deixaria de créixer.
7: Fas un sopar amb nosaltres?
8: Sí!
7: Seleccionat i mirat de ben a prop.
9: A la comunicació del segle XX hi ha molt de soroll. També tens Ràdio Vila-sacra per triar on només tenim sensacions.
10: El teu espai.
11: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
12: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
13: Com?

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé. A vegades, recuperar-se costa molt.
1: Recupera't amb Estenolit Recuperació 3 en 1. Un vial diari d'estenolit amb vitamines, triptòfan i zinc et torna la vitalitat, l'ànim i les defenses en només 12 dies. I ara també Estenolit infantil. Estenolit, de Laboratori Zern.
2: Diuen que només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci. La de la poesia, la de la música i la de l'amor.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Mantingueu-vos informats per fonts oficials.
2: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
3: Sant Joan a Vila-sacra, la revetlla més maca.
4: Superfestassa. Revetlla de Sant Joan Vila-sacra 2026.
5: L'associació Activa't de Vila-sacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
4: Superfestassa.
6: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
7: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
8: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
9: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
10: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
11: Més informació, 972 50 75 20.

0: quina mala cara fas avui. No has dormit bé?
1: La fi del món, el col·lapse i l'apocalipsi són relats que envolten i asfixien la societat actual, marcada per la crisi climàtica, les catàstrofes tecnològiques o les guerres globals. En aquest marc...
2: Res millor que un cervell positiu i en evolució. Ràdio Vila-sacra és la sensació.
3: Notaràs la diferència.

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
3: Ferran Sáez és filòsof i professor de la Universitat de Ramon Llull. Benvingut.
4: Hola, què tal?
3: Qui és aquest papa Lleó XIV? Qui és Robert Prevost?
4: Bé, Robert Prevost és una persona amb una trajectòria important, no només a nivell pastoral, sinó també acadèmica. És matemàtic, té una formació interessant, no?, dins de d'aquest àmbit en el que solen predominar més aviat els estudis de lletres, no? I per tant jo crec que és una persona prou atractiva com per fer-li cas, diguem-ne, no?
3: Era prou desconegut el primer papa d'origen nord-americà, tot i que molt relacionat amb el Perú, un papa agustí. Sempre es fan comparacions amb el papa anterior, no? I també s'han fet comparacions amb el papa Francesc i el papa Lleó XIV.
4: Sí, això és inevitable, jo crec que és normal. El que passa que en aquest cas, com que la figura del papa Francesc doncs va ser, diguem-ne, molt marcada, no?, molt, podríem dir, amb un perfil molt important, en aquest cas quedava, el papa actual, Lleó XIV, quedava com desdibuixat, no? Sí que té un altre estil molt diferent, considerablement diferent, però entre els dos hi ha una continuïtat.
3: Què podem esperar del pontificat de Lleó XIV?
4: Això és una pregunta que malauradament doncs, no la sé, no? Però el que sí que de moment podem preveure, no?, és el d'una figura molt prudent en el bon sentit de la paraula. A mi em dona la impressió que és un home prudent en el sentit d'actuar sàviament.
3: Els grans reptes que té ara mateix l'Església, professor Sáez, per tal d'adaptar-se als nous temps, un dels punts importants és el paper de les dones a l'Església i també la competència d'altres esglésies que estan guanyant molts feligresos en un moment en què hi ha una mena de crisi de fe a Occident.
4: Sí. En el cas del paper de la dona a l'Església, jo crec que això es va corregint poc a poc, no? Perquè evidentment és una situació que probablement no sigui la més adequada, no? Una altra cosa és el tema de la ordenació sacerdotal, que això és una qüestió més de caràcter teològic, no? I això és una cosa més, jo crec que és més complicada, no? Tot i així s'estan fent avenços que fa no gaire eren inimaginables, no? I pel que fa a l'avenç, diguem-ne, de certes confessions evangèliques, sobretot a Llatinoamèrica, doncs bé, jo crec que això s'està començant a matisar bastant, no? Per exemple, en el cas de l'evangelisme nord-americà s'ha afilerat en posicions que més que d'extrema dreta són pràcticament troglodítiques, no? I en el cas del missatge podríem dir més obert o fins i tot progressista, no?, del papa Lleó XIV, jo crec que pot fer variar aquesta balança que semblava inclinar-se primer molt cap en una banda i ara ja no s'està inclinant tant, no?
3: Els reptes de l'Església Catòlica, també està tot el tema dels abusos a l'Església i sense oblidar el paper que té també el papa com a pont de cultures, entre cultures, per treballar per la pau en un món on hi ha tantes guerres. Professor Ferran Sáez, filòsof, professor de la Universitat Ramon Llull, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Ràdio
5: Vila-sacra.
0: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
0: Ràdio Vila-sacra.
7: Tu pots ser part del canvi.
8: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
9: Què vols dir?
10: Ràdio Vila-sacra.
11: Això sí.
12: És així i ja està.
13: Ui, quina joia que ve ara.
14: Tant, tant, tant, que Déu-n'hi-do.
15: Sí.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Coses de ràdio.
2: Arnau García, i el que més m'agrada de la ràdio, els programes d'esport.
3: Marina Guardado, i el que més m'agrada de la ràdio és les notícies d'actualitat i les seccions de cuina.
4: I Gerard Ventosa, el que més m'agradaria de la ràdio que fessin són els videojocs.
5: Marta Gil, i el que més m'agrada són les entrevistes als famosos.
6: Claudia Navarro, el que més m'agrada són els espais de música.
7: Em dic Maria José Vera, m'agradaria que a la ràdio feu tertúlies.
8: Em dic Laia Rodríguez i a mi m'agrada de la ràdio la música rock català.
9: Em dic Andrea Gutiérrez i m'agradaria que a la ràdio es fessin radionovel·les.
10: Em dic Alba Campos i el que més m'agrada de la ràdio és les entrevistes que fa.
11: Hola, em dic Àlex García. El que més m'agrada de la ràdio, els programes de música.
12: Bon dia, sóc la Vida Iraudi i el que m'agrada més del ràdio és la música.
13: Hola, em dic Ainhoa Ponce i el que més m'agrada de la ràdio és la música.
14: Hola, em dic Judit Nieto i el que més m'agrada de la ràdio és la música.
15: Alejandro Burgos, i el que m'agrada més de la ràdio és el rap.
16: Estefania Mingorances, de la ràdio m'agrada la música rap.
17: Víctor Martí, i m'agrada les notícies de futbol.
18: Judit Cobos, el que més m'agrada de la ràdio és el pop.
19: Game!

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: tell you this. I don't know what's gonna happen, man, but I wanna have my kicks before the whole shithouse goes up in flames. All right. All right.
1: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo, o que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
2: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
3: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
4: M'interessa.
5: Ara, despliegue todos sus efectos. Permítame una licencia. Yo le sugiero... Se nos propone... Se nos propone... A cambio de...
6: Després de tants i tants i tants... Tants i tants i tants... Tants i tants i tants...
7: I se...
5: Hacer anuncios que... O que... Mire usted, todo eso está muy bien, pero usted qué piensa?
8: Trobar un nou equilibri que a més... al mateix temps...
9: Una ocasió magnífica per reblar el clau.

0: La nit.
1: El patrimoni més excepcional de Catalunya com mai l'havies escoltat.

Si busques finançament perquè els teus projectes deixin de ser projectes, tens tot el nostre crèdit. Si has pres la iniciativa de convertir l'insostenible en sostenible, tens tot el nostre crèdit. Si necessites un impuls per fer el salt digital, tens tot el nostre crèdit. Perquè a l'ICF trobaràs inversió, finançament, crèdit i tot el nostre crèdit per la teva empresa. ICF, la banca pública de promoció de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Planxisteria Jordi García de Vilamaia, el taller de planx i pintura amb més de 30 anys d'experiència.
1: Tracte directe i familiar.
0: No dubteu en trucar. Per més informació, al telèfon 972 52 55 44. 972
1: 52 55 44. Servei de vehicles de substitució.
0: Els atendrem com cal.

La vida és plena de sensacions. Ràdio Vilasacra les tria, selecciona i les posa totes dins una gran caixa màgica, perquè tothom pugui sentir una altra forma de viure.

0: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
1: La teva emissora local.
2: Bona nit.
3: Ets en un embús? Hi ha retards als transports públics?
4: Explica'ns-ho trucant al 93 209 2802. Equip Viari. Ens movem amb tu.
5: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon a través de les ones.
6: Sentiràs la diferència.
7: Si el que vols és confort i estalvi, a l'Heroi Merlin tens tota mena de solucions al millor preu. Consulta les condicions a la botiga o al web. L'Heroi Merlin, una llar no neix, una llar es fa.
8: Malgrat la pluja, la sequera continua. Però amb l'esforç de tothom, hi estem fent front. Si no plou a les capçaleres dels rius, els embassaments no s'omplen. Per això, estem posant en marxa sistemes d'estalvi i generació d'aigua que no depenguin de la pluja. No deixem escapar ni una gota. Cada gest que fem, cada aixeta que tanquem, compta. Veure el got mig ple o mig buit depèn de nosaltres. Gràcies per estalviar aigua. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
1: És maco, això, eh?
2: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
3: Sí. Seguim.

0: Estic a l'escola de Avinyonet de Puigventós i m'agradaria que posessiu Avinyonet, no, Ràdio Avinyonet.
1: Hola, em dic Ferran Puig. A mi m'agradaria escoltar Esports d'Aventura tot el dia, perquè soc molt aficionat.
2: Hola, em dic Jaume Montijano. A mi el que més m'agrada és escoltar música perquè m'entretenc una bona estona i em tranquil·litzo dels nervis que tinc de tota la setmana.
3: Hola, jo em dic Jaiza Carnicer i a mi, com jo vaig a l'escola de música, m'agradaria més escoltar tipus de música, com el Jaume, i també obres de teatre, perquè també faig teatre.
4: Hola, em dic Andrea Seligrat. El que més m'agradaria escoltar seria música pop per entretenir-me.
5: Hola, em dic Miquel Vallès i el que m'agradaria és escoltar els esports.
6: Si vols viure tranquil i amb alegria, Ràdio Vila-sacra tot el dia.
7: Tanca els ulls.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Quan fa que no sents coses extraordinàries?
2: Volar en helicòpter és una sensació única. Coptering t'ofereix un servei complet de trasllat de passatgers en helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava, la segona residència a la Cerdanya, un hotel a Mallorca, un restaurant especial. Aparca el cotxe, oblida't de cues i aglomeracions i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.

0: Propostes en xarxa.
1: A Constantí, a pocs quilòmetres de Tarragona, hi ha una obra mestra de l'art paleocristià, el conjunt romà de Sencelles. Entre les seves particularitats hi ha una estança, que es conserva en la seva totalitat, on podeu contemplar el mosaic de cúpula de temàtica cristiana més antic del món romà. Un viatge que ens transporta fins al segle IV després de Crist. Ja fa temps que patrimoni i tecnologia demostren que són una bona combinació, tant que ens permeten descobrir aquesta petita joia històrica i artística d'una manera diferent. El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona ha dissenyat l'activitat en l'aire de la cúpula de Sencelles, una visita molt especial a aquest conjunt romà que fareu amb unes ulleres de realitat virtual. D'aquesta manera podreu apropar-vos tant a la cúpula que, com aquell qui diu, en podreu acariciar els detalls. I és que només aixecant la vista en l'aire ja quedareu embadalits amb el mosaic. Està format per prop d'un milió de tesseles i en el seu moment de màxima esplendor cobria per complet l'interior de la cúpula. Només us faran falta uns 5 minuts d'atenció per identificar-hi alguns dels temes que s'hi representen. Hi trobareu una escena de cacera, d'altres extretes de l'Antic i el Nou Testament, com ara l'Arca de Noé o les estacions de l'any. Cada diumenge al matí, a Constantí, podeu reviure l'època romana endinsant-vos a la cúpula de Sencelles amb unes ulleres de realitat virtual. Trobareu més informació sobre aquesta proposta al web del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, www.mnat.cat.
0: Al teu cervell pots donar-li vida, cultura, futur, originalitat, experimentació. Pots donar-li Ràdio Vila-sacra i sentiràs sense tanta tonteria.
2: Doncs sí, perquè mira que hi ha de tonteria arreu.
0: Sort té el cervell de tenir Ràdio Vila-sacra a prop.
3: I tant que sí.
4: Sí, pues sí. Sí.
5: Ràdio
4: sí.
5: Vila-sacra sempre.
6: Ràdio Vila-sacra sempre.
5: I tant.
7: I tant. Sí.
5: Sí.
8: Sí.
5: Sí.
8: Tothom ho sap, no?
5: Mm-hmm. Sí.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona el productor de cinema cap de BNC Produccions, acusat d'agredir sexualment tres treballadores. Una de les denunciants assegura que la va violar a casa seva quan es trobava semi-inconscient després d'una festa a la Paloma. Les altres dues parlen de maltractament psicològic i abús de poder i assetjament sexual. Fonts pròximes al cas expliquen que la investigació segueix oberta i que no es descarta que hi pugui haver més víctimes o que es presentin més denúncies al jutjat de violència sobre les dones.
2: Informació. I punt.

0: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto i troba la teva moto ideal.
1: Tots els nostres records.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
3: Vine a sentir.

0: tothom. Mec! Què diu el carrer? El 2016, l'Institut d'Estudis Catalans va decidir fer una reforma ortogràfica i reduir els accents diacrítics de 150 a només 15. Sabran dir-me quins han sobreviscut a la reforma? Noies, trobeu a faltar els accents diacrítics?
1: Sí.
2: No.
3: A vegades.
0: O encara et fas una mica un embolic.
3: Encara em faig un embolic.
0: Em podríeu dir tres accents diacrítics que encara es conservin?
1: Ostres.
0: Algun?
1: Ostres. Més?
0: Més?
1: És?
0: És?
1: Dona de senyora. L'han tret. Veus?
0: Aquest a mi també m'agradava.
1: Aquest que me'l sabia, dic, bueno. Són?
0: Són, també.
1: Els... Sí.
0: Sí.
1: Afirmatiu.
0: Sí. I el sí condicional.
1: Exacte.
4: Bé d'estar bé i bé de... De bé,
0: d'un
4: bien.
3: El soc, és que no em pilles, és prou...
0: El soc l'han tret.
3: Vale.
1: Ma, també.
0: Ma, molt vale. Bé.
3: Ma.
0: Ma? Sí? Segur?
3: Crec que sí.
1: Pot ser que sol i sol també, entenc, i de terra i d'estar sol.
0: Ahà.
1: Més?
0: Més?
4: Déu. Déu de Déu de divinitat i Déu de 10.
0: Sí, sí, la gent troba falta molt els diacrítics, però no se'ls saben. Jo sí. B, és, ma, més, món, pèl, que, sé, sí, sol, són, té, us, vos i Déu. Déu-n'hi-do.
1: Ostres.
5: Consumint productes de proximitat, t'assegures la qualitat. I amb la protecció de casa teva o el teu negoci. Canvia ara a protegim.cat, l'alarma catalana. La millor tecnologia d'Europa al servei dels catalans.
6: Seguretat, control, privacitat i confort en un sol sistema connectat les 24 hores amb avís de policia, sense permanència ni quota d'alta.
5: I 100% en català. Et protegim?

0: El comerç de la teva ciutat, sempre al teu costat.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia, sóc la Joana. Jo sóc de pares andalusos, de Màlaga. Però bueno, a veure, jo quan vaig anar a l'escola estava prohibit parlar en català. Sempre s'ha parlat el castellà, però jo el vaig aprendre. No el sé escriure correctament, però jo m'he buscat els medis per aprendre-la a llegir i escriure'l també com em sembla. Vull dir, això per una part. Les meves filles, clar, ja han anat a col·legis catalans i saben el català i el castellà tan bé com ningú. No han tingut mai cap problema. Vull dir que aquesta gent no sé què busquen. I ahir el meu marit s'enfilava per les parets mirant les notícies perquè tant van sortir tots els polítics parlant d'això d'aquestes tres famílies. I en canvi ningú diu res dels diners que ens han robat. Aquí tothom està callat. Vull dir que només surten les notícies que ells volen. Però bueno, és la llei. Podries posar una cançó, maco? El meu país és tan petit. Bueno, bon cap de setmana a tothom. Bon petonets.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai,
2: ai.
1: I ara?
2: I parlant d'emocions.
3: 82.
4: Electrodomèstics Calvet, t'assessorem i et recomanem sempre les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. T'enamoraràs dels teus electrodomèstics. Sempre Miele. Electrodomèstics Calvet, més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
5: Només vull Miele.
6: Quin dia a la feina. Xavi, tu de què treballes que no et queixes mai?
7: Soc professor d'autoescola. Em vaig apuntar al curs d'òrbita gironina i de l'autoescola FPC. Tinc millors condicions que la meva anterior feina. Per què no t'hi apuntes? Falten professors i professores. I si l'autoescola FPC et contracta, et bonificarà el 50% de l'import del curs.
8: Informa't amb el 972-207-216 o a òrbitagironina.cat.
9: La NASA preveu que l'any 2040 l'ésser humà habitarà Mart. Caldran matemàtics, científics, enginyers, informàtics, metges i personal qualificat per crear aquesta nova societat. Si hem de començar de zero, si ens hem d'embarcar en l'aventura més increïble de la història de la humanitat, copiem tot el que fa del nostre planeta un lloc millor. Perquè una societat que inclou les persones amb discapacitat en el dia a dia ens fa millors a tots. Aquí hi ha Mart. Grup Social 11. Un planeta més inclusiu és un món millor.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
9: Places limitades.
10: Ara, obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.
11: Què tal? Avui la taula ens porta cap a terra de tocats per la tramuntana. Ja ho hem explicat, que això en meteorologia és científicament provat. És a dir, els vents eixuts i amb una determinada càrrega elèctrica, però no tan sols a l'Empordà, sinó al Levante de la zona de Cadis, per exemple, el Foen dels Alps, el Mestral, fins i tot de les Terres de l'Ebre, però la tramuntana de Menorca són vents que alteren el sistema nerviós. No estan alterats, però, del sistema nerviós. Estan pendents de l'entrevista els nostres dos convidats, el Lluís Massardó, viticultor i gerent de la cooperativa agrícola de Garriguella i del celler Gerizena, i també el César Grau, que és el cap comercial d'aquesta cooperativa. Què tal?
12: Hola, molt bé.
11: Molt bé, costa't un palet més al micro. Bé, abans de fer un tast, tenim un vi dolç, tenim un vi negre, però ja en parlarem. Déu Empordà, Lluís, no moltes hectàrees, m'imagino, Garriguella, comparat potser amb altres espais, però Déu-n'hi-do.
12: Sí, ja amb la nostra cooperativa hi tenim una cinquantena de socis,
11: sí.
12: I aquests cinquantena i escaig de socis i porten unes 180 hectàrees.
11: 180 hectàrees.
12: 180 hectàrees de vinya.
11: Perfecte. Vi blanc, vi negre, però vaja, el que té molta fama, i hem tingut alguns vins aquí, ten alguna garnatxa, etc. A banda d'aquests vins, el blanc, el negre, la garnatxa blanca és potser la insígnia.
12: Sí, exacte. Macabeus, garnatxa blanca i carinyanes. Principalment és això, l'Empordà.
11: Bàsicament això, que a més són unes varietats que tenen cos, que tenen caràcter, que és potser el que es busca avui en dia, és a dir, que al final el que veus no t'acabi deixant gaire indiferent.
12: Exacte, l'Empordà té aquesta característica, no? Vull dir que són vins amb personalitat.
11: Perfecte. Anem a la banda comercial. César, l'ADO Empordà és un ADO amb pujada com l'escuma, no
12: emergent.
11: Sé... Emergent. És un ADO que s'ha anat redescobrint, com d'altres, molts anys ancorats en el Penedès, que també és un ADO que s'està revolucionant en les seves entranyes, etc. El gran productor massiu, no?, potser de via Catalunya, però gran part, totes les DOs segurament s'estan redescobrint. Quins són els aires que bufen a Garriguella i a la DO Empordà?
13: A Garriguella i a la DO Empordà, doncs, com te deia, som una DO emergent.
11: Sí.
13: I tots els cellers que en formem part, vaja,
11: sí,
13: amb els últims, et diria jo, 10-15 anys,
11: sí,
13: doncs estem i hem millorat molt la qualitat a nivell de la viticultura en la pròpia vinya, com a dintre els cellers, en qüestió de tecnologia, coneixement i tot tipus de tècniques, i per tant ens hem posat al primer nivell de qualitat.
11: En aquest sentit, al celler trobem una línia de vins... Bé, ajudeu-me una mica miqueta, aviam, Lluís, una mica uns vins més senzills, amb una relació de qualitat preu, jo diria que òptima. El Dinarells és un d'ells, que si no recordo malament és Macabeu, Moscat, Garnatxa Blanca, en el cas del blanc, està clar.
12: Després tenim una altra gamma, que la gamma bàsica és el Dinarells, la que comentaves, després tenim una gamma superior al Dinarells, que és la gamma Puntils.
11: Puntils. Sí. Aquí ja toquem, ja pugem un graonet.
12: Sí.
11: Perfecte.
12: Una mica diferent al, la gamma bàsica.
11: Però tenim el Gerizena, que és una aposta per anar una mica més amunt. Bé, una aposta que ja és una realitat.
12: Sí, sí, va ser un nou projecte que vam engegar fa anys.
11: Sí.
12: Per, bueno, fer vins més típics de l'Empordà, no? Vull dir, són vins d'autor, de vinyes velles, de més de 70 i 80 anys.
11: Déu-n'hi-do.
12: No, no, molt velles. I, bueno, i de muntanya, sobretot, el que és la part més muntanyosa de Garriguella. Per allà hi ha també un centre de reproducció de tortugues, que suposo que hi ha...
11: Sí, d'aquest n'hem sentit a parlar.
12: Pues són les vinyes que estan en aquest indret.
11: Aquest sector.
12: Sí, i són això, poder són 15-20 hectàrees que hi ha en aquest
11: sector. Ja m'estic imaginant alguna etiqueta amb una tortuga i el vi...
12: Sí, ja en tenim alguna que ja l'hem inclòs.
11: Ja l'heu inclòs, d'acord, perquè clar, ja dius això, dic, això s'ha de reflexar. Després, per exemple, hi ha alguna etiqueta d'algun artista com el Carles Bros, és a dir, no renuncieu al caràcter aquest arreuixat, vostre, dels que esteu tocats per la tramuntana, que sou artistes, que sou gent doncs molt reactiva, no? El Tramuntana Art, amb aquestes etiquetes d'artista, Biecològic, l'Ergo.
12: Sí, és el que comentàvem, que hi ha la tortuga aquí, hi ha una tortuga, un parell o tres de tortugues petitetes.
11: Ah, d'acord, sí senyor.
12: I bueno, estem tirant cap aquí, cap a vins ecològics i el més naturals possible.
11: I després veig un licor, un vermut, Déu-n'hi-do, no?
12: Sí.
11: De César, ens heu acostat un parell de mostres. Tenim un dolç Gerizena, anem a la cata, i el selecció de Gerizena, criança negra. Quines varietats conté aquest criança?
13: El selecció de Gerizena, doncs, és un vi negre de Cabernet Sauvignon i Garnatxa Negra.
11: I Garnatxa Negra.
13: Sí. I en aquest cas...
11: Aquí hi ha Vinya Vella, evidentment.
13: Vinya Vella, com t'ha dit en Lluís, per suposat, i després són 12 mesos d'envelliment de roure francès.
11: Què recomanes primer, el dolç o el negre?
13: El negre, el negre.
11: El negre, perfecte. Doncs vinga. Aquest suro, evidentment, mediterrani. Vinga. Poso jo primer.
13: Tu primer, per suposat.
11: Home, aquí es nota només olorant. Suposo que més val deixar-lo descansar uns minuts, que s'airegi, allò que dieu.
13: Sí, en aquest cas, com el que vam d'obrir, té un puntet de regadeducció, sobretot amb nas, i d'aquí res, d'uns minutets ja expressarà les seves qualitats.
11: Però amb caràcter, eh?
13: Sí. Caràcter empordanès, per suposat. Aquí, bàsicament, la nostra enòloga...
11: Està molt bé.
13: La nostra enòloga, que és la Natàlia Duran, el que pretén i el que aconsegueix és buscar que la garnatxa i el cabernet donguin el punt aquest del que és la fruita que dona el raïm, i després amb el treball de fusta doncs donar-li doncs una mica més de cos, una mica més d'estructura i una mica més de complexitat, sense ser molt exagerat, però que tingui un equilibri, que tingui l'equilibri entre el que ens dona el raïm, que és les aromes i els sabors de fruita, i per altre costat que compensi el tema de la fusta, no?
11: Clar, jo ara tinc un problema. Havent pres aquest vi, necessito un bon tall de carn...
13: Sí. Per suposar.
11: I us diria més, amb un bon plat de peix allà a l'Empordà, un suquet, etcètera, d'acord que potser els més ortodoxos dirien ai, però aquest punt de fruitat, aquest punt d'un negre que no és com antigament, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, també l'acompanyaria, eh?
13: Pots acompanyar, per suposat, algun plat de peix, una mica ja...
11: Una mica dens, eh? Una mica dens, peix bullit potser no, eh?
12: No, algo més compacte.
13: I si no, el que deies tu, amb tot tipus de carns i de bolets.
11: Clar,
13: bolets també.
11: Ai, aquesta temporada. Ara tenim un problema, tenim les copes amb vi negre, tenim el vi dolç. Tu creus que ens ho hem de beure directe?
13: Per força.
11: Sí?
13: No ens farà pas mal.
11: No? Vols dir?
13: No, ens farà bé.
11: Molt bé, ara que has respirat una mica més, al punt. Va, vinga, correcte. Fem el dolç, però ens n'anem ja, que això s'ha acabat. Aquesta no me la beuré tota, perquè l'altra ha sigut de glob. Sort que me n'havies posat dos dits, però... A veure... Jo no sóc tant de dolç, eh? No, cadascú té les seves preferències.
13: Els vins dolços de l'Empordà, jo t'haig de dir, i segurament la gran majoria de companys de la zona són els grans desconeguts pel públic en general. Els vins dolços de l'Empordà són molt interessants, hi ha verdaderes joies per descobrir.
11: Espectacular. Gens embafador, jo que el dolç m'embafa de seguida. Uf!
13: Aquí això... busquem... Aquest tipus de vins dolços, el que busquem bàsicament és que en boca siguin molt frescos, per això tenen aquest punt d'acidès, i sobretot que no siguin ni enfalagosos ni passats.
11: Temperatura de servir aquest vi dolç?
13: Amb un punt fresquet, com serviries?
11: I 16,
13: un vi negre,
11: 16, negre o, 15, 16,
13: o si no, un vi blanc. Un punt més fred, també, depèn de l'època de l'any, també acompanya.
11: Fantàstic, un vi dolç que, de veritat, l'he trobat sensacional i d'aquells perillosos, que... conviden a anar bevent, bevent, bevent i al final no te n'adones. No te n'adones i ens hem menjat el minutatge. Bé, ens hem passat. Lluís Massardó, viticultor i gerent de la cooperativa agrícola de Garriguella, moltíssimes gràcies.
13: A vosaltres.
11: I el que és la joia, hem presentat aquest celler, aquesta selecció de Gerizena, i César Grau, cap de comercial del
13: correcte
11: celler. Moltes gràcies.
13: A vosaltres.
14: Ràfegues ràpides de ràdio. Tu tens aquesta sensació, també?
15: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
16: Què dius ara?
15: Sí, sí.
17: Perquè tots hem de fer el que fa tothom.
18: Hola!
19: Bona nit.
20: Música, entreteniment.

0: Doncs què, quina pel·li anem a veure?
1: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
2: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: I'm John Lennon, and I tell you that heaven, you're listening to Radio Vila Sacra.
1: Radio Vila Sacra.
2: 140.000 cors ja bateguen a l'Alt Empordà. No vols provar?
3: Cors que visiten parcs naturals com els aiguamolls o pobles petits però plens d'història.
4: Cors que veuen art a l'instant.
5: Cors que viuen en pau i harmonia en aquesta comarca tan bonica.
6: Visita l'Alt Empordà!
7: Esperit Empordà.

¿Te imaginas un Monacins? Doncs sí, estàs aquí, a Generacions. Els dijous, d'11 a 12 de la nit, la millora del món.

0: Doncs sí, comencem ja mateix. Canvi climàtic, ja saps que no. Sí, l'estan destruint ells, ja ho saps. Per això no és canvi climàtic. Tu mira les informacions, però no les mires en els que estan pagats. Aquesta gent menuda. Que no t'enganyin. Surt del ramat. Generacions. Pep ballant els controls i Pep ballant a la veu. Espero que t'agradi. Bé, ja som aquí un dijous més per passar una bona estona. Com sempre et dic, les últimes notícies, doncs, bueno, les últimes que tinc quan estic gravant, que quan comenci el Mundial de Futbol, que no et passi res, si estàs ahí preparat bé, i si no, doncs ho sento, ja saps, surt del ramat i seràs més feliç. Que et diran alguna cosa? Clar que t'ho diran. Que eres esto, que eres lo otro, que és lo de más capellà, però tu seràs feliç. Estàs aquí a Generacions, Ràdio Vilasacra, la millor música del món, només per tu. Fons, blues, rock, metal. Aquí, per disfrutar, ¿vale? Pues eso, que després del Mundial, o en el Mundial, millor dit, jo estic gravant 4 dies abans. O sigui que prepara't, que igual no hi ha menjar, igual han caigut coses del senyor aquest de Google, que fa el que li dona la gana. Per això té els diners, per fer el que li dona la gana. Pues nosaltres comencem. Ai, senyor, no m'agradaria dir coses d'aquestes que diuen, és que disfrutes. No disfruto. El que passa que arriba un moment que dius, oye, però despierta, ¿vale? Despierta y estigues ahí a la guai. Still heading for what I'm looking for. Son around the world. Sí, aquells de... Bueno, que... Praying for change. Això, comença.
1: I'm trying to ask you, I'm born. So look at me.

Bueno, el que dic, a mi no m'agrada donar males notícies, eh? Però és que tu, si et dones, si et fixes, si et dones i el que vulguis, estaràs veient que, bueno, la gent vacunada està feta una merda. Per què? Perquè han activat el 6G, 25 gigahercis de cocaïna i de merdes. Cocaïna dic per donar-li un nom, perquè te facis una mica una conta de què és el que estàs fent, no? Si estàs vacunat, si no, oye, tu, sigues feliç. La sang de los no vacunats està, buf, a tope de preu, disfrutant. I el esperma també, a tope. O sigui que ja veus tu que és una cosa que és molt... Estic aquí intentant esquivar l'anunci que hi ha en l'altre ordinador. És que tinc, bueno, sempre t'ho dic, tinc aquí moltes coses. Pues això, que bueno, si tu has decidit cacunar-te, pues oye, que me sembla molt bé, cadascú que faci el que vulgui. Nosaltres, mentre aquí, te poso la ruta del sud.

Veus, aquesta cançó diu una gran veritat. Primero voy a elegirme a mí, després als demés. Això t'ho he dit moltes vegades. Si estàs bé amb tu, estaràs bé amb la resta del món. Si no estàs bé amb tu, no estaràs bé amb ningú. Primer estima't i després segueix. Aquí estic donant-li les voltes a l'oràculo del destino i en surt. No basta con aprender a perdonar a los demás, también tienes que aprender a perdonarte a ti. Jo estic aquí, ¿vale? O sigui que dona compte d'això, Es más fácil perdonar a los demás que a uno mismo. Això ho deia Seneca. I aquí diem Abril. A veure, aquesta cançó no la coneixia. Abril, ai mareta, cançó Festival 2025. Pues això, d'un festival del 2025. Figa Flowers amb Pep Gineno Botifarra. Serà botifarra de pagès, espero, perquè sigui bo. Pues això, Abril, ai mareta.

perquè a mi em diuen, no estàs avorrit allà al poble? Pues no, estic a l'Espanya profunda, al fons del món. Problema, ara ve l'estiu, clar, ve molta gent que dius, hòstia, tu, el bé que estàvem aquí, tranquils, 3 o 4 gossos a tot el poble, 30 persones, que si tens sort no les veus a ninguna, que no és que siguin dolentes, cadascú és com és, eh? Jo també sóc com som. Però s'està molt bé sol i molt tranquil. Què vols, algo? Surs, són mitjoleta, 20 minuts, tens ahir la civilització. Ai, Dios mío, quan sortim, i el que et dic, els vacunats estan fets una porqueria. Cadascú tria el seu suïcidi, la seva vida i la seva mort. Si has triat, hi ha formes de curar-te, sí. Pots posar com netejar-me de la vacuna i te sortirà per allà rabanitos, NAC, N-acetilcisteïna i més coses. Mentre estàs aquí, Generacions i Blau Moon, bicicletes. Disfruta de Generacions.

0: Ve, ya sé que tú no notas.
1: Yo sí.
0: I que està venint aquí, Blau Mood. Blau Mood, Blau Mood. Es veu que ve de la primera cançó, el primer èxit que van tenir aquest grup, Blau Mood, que es van posar el nom així per Blau i Mood. O sigui, azul i mudo, en castellà. En català, Blau i Mood. I es va quedar en Blau Mood. Et sembla bé? Pues és guapo, no? Posar un nom així, que dius, hòstia, d'on ve això? Pues mira, ve d'aquí ve. De Blau Mood. I bueno, tenim una altra cançó d'ells. Ah, sí, anda, estic posant dos. Perquè, sí, jo no m'he punxat, però arriba un moment que aquesta calor, que no és el canvi climàtic, no vinguis amb tonteries, tu. Per què? Perquè el cotxe elèctric ja l'estan deixant de fabricar, perquè no, nena, per què? Perquè compres un cotxe elèctric que val 50 o 60 mil euros i als 2, 3 anys, 4 anys o se t'ha cremat o la bateria l'envies a xerrar pel cul. I si no tens treball, com pagues això, aquest nou? Pues no sé, fas com els Blau Mood, Blau Mood, que diuen pa amb oli i sal, i t'espavila, nen o nena, el que siguis.

Maria, jo sé que tu no t'enteres. Aquesta llena amb el silbidito t'ha agradat, oi que sí? És un toc així estiuenc, perquè tu passis bé. Jo tinc aquí un dia passant que algun dia d'aquests el faré funcionar. Que ja l'he fet, eh? Funciona, funciona bé i te treu els dolors de prendre la zona que el tinguis que treballar. I, pues eso. El bloc 1 és el que teníem ara, pa, oli i sal. I aquí tenim a cada set, és únic i original, especial e irrepetible. Alice E. Wiley. A ver, si haces todo lo que hacen los demás, por mucho que los admires, o por mucho que te impresionen, corres el peligro de dejar de ser tú. Si sigues tu mateix, te porto bien tot el programa. Sigues tu i estima't molt. I ja veuràs que tot anirà de conya. Vale? Pues ala, mira, aquí t'ho deixo. Seguim. Duos. Mil batalles. Això és el que tenim tota la vida. Mil batalles.

que sembla que m'han punxat alguna vegada, ja fa molts anys, igual fa 50 anys. 50 no, 60 va ser l'última vegada que em van posar una merda d'aquestes que porten de tot. Si et fixes, molts nanos estan fets una merda. Càncer de mama abans era dels 60 cap amunt, ara és dels 32 cap amunt. La gent està morint i la de sanitat, l'únic que li preocupa a la ministra de Sanitat és entrar en l'OMS. Vaya hija de la Gran Bretanya. Praying for Change, Song Around the World, o sigui, el son al voltant del món. Chant de mama, pels Praying for Change.

0: el que és, almenys, en tallar ràpid. Sí, ja veus, avui és que tinc una mica de... he tingut molta pressió avui. Estic gravant el dia del Corpus, que es diu en cristià, en musulmà no sé quin dia és, en budista tampoc ho sé, o sigui, vaja, que no sé en quin dia estem, de cap religió. Per què? Perquè les religions eren bones fins que l'home la va agafar, i a partir d'ahí ja comencen les baralles i el mal rotllo. Però bueno, nosaltres en crisi, pues bueno, una mica. Aquí tenim els Project for Change una altra vegada. Life outside, sí, mira, crazy, pues eso, crazy tothom.
1: Hi, we're playing for change.

Guiba de Cacuneros. Sí, sí. Si escoltes bé el Cacuna es posa així perquè si no es borren els programes i es donen de baixa. I... Sí, la gent me diu, què te passa de Facebook? No me passes de Facebook perquè ja em van borrar fa uns 8 anys i fa 8 anys que no entro. No me recordo ni si tenia un Facebook. Em sembla que tenia dos o tres. I un me'n recordo que el vaig esborrar, però els altres dos deuen estar ahí. No sé, suposo que els 40 anys els borraran, que jo ja no hi seré. Llavors que facin el que li surti de les entrepiernes del que sigui o la que sigui, o sigui que ja et dic, aquí seguim, hem passat de Crazy a Jim's Children de Rolling Stones, que no el Taj Mahal, el Taj Mahal, ah no, Praying for Change, sí, és una versió de Give Me Shelter de los Rolling Stones, feta per als Praying for Change des del Taj Mahal. Ara sí, uf, quin cacau m'he fet jo mateix. Bueno, disfruta aquí la generació.

Genie, que s'ho agafa malament. Jo m'agafo el millor que puc, sí, algunes vegades, però bueno, me busquen i al final me'n troben. Sí, que hi ha gent que busca, perquè diu, tu molt purità, molt meditatiu, però segur que tens mala llet. Pues sí, perquè sóc un ésser humà, i com sóc això, pues, el que et dic, jo també tinc el meu punter. Què ens anem amb els gossos? Correm amb Dani de Macaco. Corre i surt en el ramat, que ho faràs millor. Sí, ara ja a Astúries han posat que la vacuna és obligatòria. La mare que el va parir, el borratxo aquell, que és president d'Astúries, és un borratxo. I ho dic així amb totes les paraules, perquè és un malparit. I què vol fer mal a tothom? Què cobra del laboratori? Esclar, si és un paratelito tan content, i que li donin pel cul a la resta d'Espanya, inclosa Catalunya. Bueno, que no m'enfado. Gossos, corren.

Bueno, això, corren, amb el Dani de Macaco. Aquest home m'agrada, però les lletres també, però... De vegades quan dic coses d'aquestes penso, hòstia, estàs més cap allà que cap aquí. Però bueno, mentre la persona que tinc al costat m'estimi, jo l'estimo i, oye, a la resta del món ja sabeu, tu, sortiu del ramat o no et queixis, és lo que hi ha. Vale? I'll take you the Titi Sira and Friends dels Playing for Change. Avui va d'això. Feia un temps que no els punxava aquesta gent i ja tocava. O sigui que... I'll take you to it. Ai, senyor, tinc que practicar més a l'anglès.

0: Bueno, ja veus, vulguent o sense vulguer, estem arribant al final d'aquest dijous estiuenc que fa calor. Què vols que faci a l'estiu? Fred, hòstia. Bueno, si te fiques en un centre comercial o coses d'aquestes, algunes oficines que tenen l'aire a 20 graus, tu, ostres, 24-25, és lo bo. Mira, és de les poques coses que els polítics diuen bé. Sí, 24-25, calefacció, 24-25, aire condicionat, 24-25. Surs al carrer, te fot una hòstia, i com no tinguis l'estómac o la gola ben preparada, després dius, em trobo malament, no? El Bill Gates, que està tirant merdes pel cel, ha estat el papa aquí, has vist ratlles al cel? No, ¿por qué? Porque està el papa, que no te n'enteres, la fuga i el seu heroïna con José de los Cáliz. Vinga.
1: Heroïna. Diablo vestido de ángel. Yo busco en ti sin saberlo.

països, però nosaltres seguim aquí. Però espero, la propera setmana segurament sí. Bueno, això, que t'espero aquí els dijous, d'11 a 12 de la nit, Generacions, la millor música del món, només per tu. Si estàs a la carretera, sisplau, controla, no beguis. Ja saps, el que van al voltant teu, tampoc. I així sereu feliços, sobretot si sortiu al ramat. Pensa el que fas i medita. Els polítics no pensen en tu, els laboratoris no pensen en tu. Tu sí, el teu metge, tampoc. Hi ha un 10% que sí. Pues a veure si tens sort. Que t'espero aquí, el proper dilluns. Fins la propera setmana, amics. Petons.

0: Si quelcom no vols escoltar, res més fàcil que canviar.
1: Bona nit.
2: Ràdio Vilasacra, la ràdio que alegra,
3: que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals,
2: distrae,
4: és molt important fer-ne difusió
2: i enganxa.
5: És que, però on s'ha vist? És que, bueno...

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Música i cinema. Tot el cinema a la teva ràdio local.
2: EAE Business School patrocina aquest espai.
1: La llanterna màgica.
3: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 388 des dels nostres inicis i 38 d'aquesta desena temporada. Dins la història del cinema contemporani, pocs directors han protagonitzat una evolució tan radical i fascinant com la de Peter Jackson. Convertit en una de les figures clau de la gran indústria del cinema, gràcies a la trilogia del Senyor dels Anells, Jackson va iniciar la seva trajectòria molt lluny dels grans estudis, des d'un entorn familiar modest, autodidacta i completament allunyat dels circuits tradicionals de formació cinematogràfica. Aquest 2026, el Festival de Cannes ha reconegut la dimensió històrica de la seva carrera, atorgant-li la Palma d'Or d'Honor de la 79a edició del certamen. La presidenta del festival, Iris Knobloch, va definir Jackson com un cineasta d'imaginació il·limitada que ha dignificat el gènere fantàstic. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
1: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
3: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
1: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
3: Ja hi som tots? Doncs vinga, comencem.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
3: Peter Robert Jackson va néixer un dimarts 31 d'octubre de 1961 a Pukerua Bay, una petita localitat costanera situada a prop de Wellington, a Nova Zelanda. És fill únic, fet que el va convertir en l'únic centre d'atenció familiar i li va permetre desenvolupar molt aviat una intensa imaginació vinculada al joc, la fantasia i el cinema. El seu pare, William Jackson, treballava com a funcionari de l'administració pública neozelandesa, mentre que la seva mare, Joan Rock, exercia tasques domèstiques i contribuïa activament a l'estabilitat familiar. Ambdós compartien una forta afició pel cinema i van estimular des de ben petit la curiositat artística del seu fill. De fet, van ser els seus pares el que, quan encara era un nen, li van regalar una càmera Super 8, un gest que acabaria determinant tota la seva vida professional. Jackson va desenvolupar molt aviat una fascinació obsessiva pel cine fantàstic, les pel·lícules de monstres i els efectes especials artesanals. Entre les seves grans influències juvenils destacava Ray Harryhausen, mestre de la tècnica de stop motion, així com el cinema de King Kong. Peter va cursar estudis elementals i posteriorment va matricular-se al Capity College, però va deixar la seva formació a mitges. Tampoc mai va passar per una escola de cinema ni va rebre formació acadèmica especialitzada.

com comentàvem fa uns minuts, l'educació cinematogràfica de Jackson va ser essencialment autodidacta. Va aprendre muntatge, fotografia, maquillatge i efectes visuals, experimentant directament en càmeres domèstiques i filmacions amateurs. Durant l'adolescència, va començar a rodar petits curts amb amics del barri, utilitzant maquetes, maquillatge artesanal i tècniques d'efectes visuals improvisades. Aquesta etapa d'aprenentatge resultaria fonamental en el desenvolupament del seu estil. Jackson va aprendre simultàniament direcció, producció, interpretació i resolució tècnica de problemes, un perfil multidisciplinari que el continua definint dècades més tard. Quan va deixar els seus estudis secundaris, va començar a treballar com a aprenent de fotogravat en un diari local de Wellington, un petit sou que invertia íntegrament en equipament cinematogràfic. Durant aquells anys dedicava els caps de setmana i les vacances a filmar escenes experimentals inspirades en el cinema gore i la ciència-ficció de sèrie B. A finals dels 70, Jackson ja començava a imaginar projectes molt més ambiciosos. El que no podia arribar a sospitar aquell jove autodidacta era que amb el temps acabaria redefinint el cinema fantàstic contemporani.

finals dels 70, Peter Jackson comença a desenvolupar un projecte que inicialment havia de ser només un curt còmic rodat amb amics durant el cap de setmana. Aquella producció artesanal acabaria convertint-se en Mal Gusto, una de les obres més emblemàtiques del cinema gore dels anys 80 i porta d'entrada internacional del director neozelandès. Jackson escrivia, dirigia, produïa, maquillava, muntava i fins i tot interpretava diversos personatges dins del film. El rodatge es va allargar durant gairebé 4 anys perquè els participants treballaven gratuïtament i només podien filmar durant els dies lliures. La pel·lícula narrava una invasió extraterrestre grotesca i ultraviolenta marcada per l'humor absurd, unes mutilacions exagerades i una estètica deliberadament excessiva. El govern neozelandès va acabar aportant suport financer per completar el projecte quan va adonar-se del potencial internacional de la producció. Quan el film es va estrenar al Festival de Cannes de 1987, Peter Jackson es va convertir en una figura de culte dins els circuits alternatius. Després, el director va aprofundir encara més en el terreny de la provocació amb El delirante mundo de los Feebles, inspirada parcialment en l'univers de Jim Henson, però invertint-ne completament la innocència. Jackson construïa una sàtira feroxa sobre l'espectacle i la degradació mediàtica.

0: La llanterna màgica a Ràdio Sabadell.
1: Durant la producció del delirante mundo de los Feebles, Jackson va consolidar una relació creativa decisiva amb Frank Walsh, guionista, productora i futura parella sentimental de Peter. Walsh va començar col·laborant en els guions i el desenvolupament narratiu dels projectes, però amb el temps va acabar convertint-se en una de les arquitectes fonamentals de tota l'obra posterior de Jackson. L'any 1992 va arribar a un punt clau de la trajectòria del cineasta amb Clínicament morta, considerada encara avui en dia una de les pel·lícules gore més extremes i inventives mai rodades. La recepció internacional del film va consolidar definitivament el director dins del circuit de cinema fantàstic de culte. Figures com Sam Raimi i George Andrew Romero mostraven admiració pública pel treball del neozelandès, mentre la crítica començava a percebre que darrere l'excés gore existia un cineasta d'enorme talent tècnic i narratiu. Paral·lelament, Jackson va desenvolupar un profund interès pels efectes visuals i les tecnologies cinematogràfiques i, juntament amb col·laboradors locals, va construir les bases del que posteriorment seria Weta Workshop i Weta Digital, empreses fonamentals pel desenvolupament de la indústria audiovisual neozelandesa.

L'any 1994 va representar una autèntica metamorfosi artística pel cineasta. El director va sorprendre la crítica internacional en Criatures Celestiales, una obra dramàtica i psicològica basada en un cas real ocorregut a Nova Zelanda durant els anys 50. La pel·lícula reconstruïa la relació obsessiva entre les adolescents Pauline Parker i Juliet Halm, responsables de l'assassinat de la mare de Pauline l'any 1954. Jackson va escriure el guió conjuntament amb Frank Walsh, abandonant l'humor grotesc dels seus films anteriors i apostant per una combinació més sofisticada de drama psicològic, fantasia visual i reconstrucció històrica. El càsting va ser determinant. Jackson va escollir dues actrius pràcticament desconegudes. Kate Winslet interpretava Juliet Halm i Melanie Lynskey donava vida a Pauline Parker. Per a Winslet, en aquell moment pràcticament desconeguda, el film va significar el començament d'una carrera internacional extraordinària. Criatures Celestiales destacava també per la manera com Jackson integrava fantasia i realitat, incorporant efectes visuals creats per l'equip de Weta Workshop. Aquest llenguatge visual anticipava el que el director utilitzaria posteriorment al Senyor dels Anells, la Germandat de l'Anell.

L'any 1990 es va dirigir Agárreme esos fantasmas sota la direcció de Robert Zemeckis i protagonitzada per Michael J. Fox. La pel·lícula, tot i obtenir uns resultats moderats als Estats Units, va convertir-se en una prova tècnica decisiva per al futur desenvolupament de Weta Digital. Mentrestant, la seva relació professional i sentimental amb Frank Walsh es consolidava plenament. Walsh no només participava en l'escriptura dels guions, sinó també en les decisions creatives, estructures narratives i desenvolupament dels personatges. La seva influència resultaria essencial a la següent etapa del cineasta. A finals dels 90, Jackson va iniciar el projecte que acabaria redefinint el cinema fantàstic contemporani, l'adaptació cinematogràfica del Senyor dels Anells, l'obra monumental de J.R.R. Tolkien, publicada entre 1954 i 1955. La idea d'adaptar Tolkien havia circulat des de dècades per Hollywood, però molts estudis consideraven la novel·la pràcticament impossible de traslladar al cinema. Jackson, però, veia el projecte com la culminació natural de totes les seves experiències prèvies. El realitzador va treballar estretament amb Frank Walsh i posteriorment amb la guionista Philippa Boyens, que es va incorporar a l'equip com a especialista en l'univers literari de Tolkien, formant un dels equips de guionistes més influents del cinema contemporani.

0: la llanterna màgica, el programa que s'escolta.
1: Inicialment, Miramax volia condensar tota la història en una o dues pel·lícules, una proposta que Jackson considerava incompatible amb l'ambició narrativa del material original. Després de llargues negociacions, el projecte va passar a mans de New Line Cinema, que va prendre una decisió revolucionària per l'època: rodar simultàniament les tres pel·lícules amb un pressupost gegantí i amb una gran planificació. D'aquesta forma neix la trilogia formada per El Senyor dels Anells, La Germandat de l'Anell, Les Dues Torres i El Retorn del Rei. El rodatge, desenvolupat principalment a Nova Zelanda entre 1999 i el 2000, es va convertir en una de les produccions més ambicioses de la història del cinema. Jackson coordinava simultàniament centenars de localitzacions, milers d'extres i enormes equips tècnics. La direcció artística i els efectes van quedar en mans de Weta Workshop, dirigida per Richard Taylor, mentre que Weta Digital desenvolupava innovacions revolucionàries en animació per ordinador. Un dels grans avenços tecnològics va ser la creació de Gollum, interpretat per Andy Serkis. Mitjançant captura de moviment digital, el personatge es va convertir en una fita absoluta dels efectes visuals, modificant sempre la relació entre interpretació actoral i animació digital.

repartiment reunia actors consolidats i nous talents: Ian McKellen com Gandalf, Elijah Wood com Frodo, Viggo Mortensen com Aragorn, Liv Tyler, Kate Blanchett, Sean Astin i Christopher Lee, entre molts altres. La música va ser composta per Howard Shore, que va desenvolupar una monumental arquitectura musical basada en leitmotivs i estructures temàtiques inspirades parcialment en l'òpera wagneriana. La col·laboració entre compositor i director va resultar essencial per la cohesió emocional de la trilogia. Quan La Germandat de l'Anell es va estrenar l'any 2001, la resposta, tant per la crítica com pel públic, coincidien a considerar que Jackson havia aconseguit una rara combinació entre espectacularitat industrial i sensibilitat narrativa. Les següents entregues van consolidar encara més aquest fenomen global. El punt culminant va arribar amb El retorn del rei, que va obtenir 11 premis Oscar, igualant el rècord històric de Titanic i Ben-Hur. Jackson va obtenir personalment l'Oscar a millor director, va compartir el de millor guió adaptat amb Frank Walsh i Philippa Boyens i el de millor pel·lícula com a productor. El cineasta havia passat en poc més d'una dècada de ser un director gore a un arquitecte de la fantasia cinematogràfica moderna.

Malgrat el prestigi adquirit després de l'estrena de la trilogia del Senyor dels Anells, Jackson va decidir immediatament recuperar un vell projecte personal, la nova versió de King Kong, la pel·lícula que havia despertat la seva vocació cinematogràfica durant la infantesa. Produïda per Universal Pictures, King Kong es va convertir en una de les produccions més ambicioses de la dècada. El director va reunir un repartiment encapçalat per Naomi Watts, Adrien Brody i Jack Black. Andy Serkis, després de l'impacte de Gollum, va assumir novament la interpretació mitjançant captura de moviment del goril·la gegant. La cinta va mobilitzar enormes recursos tècnics de Weta Digital i Weta Workshop, que continuaven expandint les seves capacitats tecnològiques des de Wellington. King Kong va ser un gran èxit comercial i crític. La pel·lícula va guanyar 3 premis Oscar tècnics, concretament el de millor so, efectes sonors i efectes visuals, d'un total de 4 candidatures. Paral·lelament, el director consolidava la seva faceta com a productor, impulsant projectes de nous cineastes i contribuint al desenvolupament de la indústria del seu país. Durant aquesta etapa també va desenvolupar una estreta relació professional amb Steven Spielberg, sent tots dos els productors executius de les aventures de Tintín, El secret de l'unicorn, a partir dels personatges creats per Hergé.

0: La llanterna màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
1: La següent gran aventura cinematogràfica de Jackson acabaria sent també una de les més complexes i esgotadores de la seva carrera. El retorn a l'univers de Tolkien amb l'adaptació del Hobbit. Inicialment el projecte havia de ser dirigit per Guillermo del Toro, però problemes financers i retards van obligar-lo a abandonar el projecte, moment en què Jackson va assumir personalment la direcció de la nova trilogia. Aquella decisió va comportar una etapa creativament intensa i físicament extenuant per al cineasta neozelandès. La trilogia resultant, El Hobbit, Un viatge inesperat, La desolació de Smaug i La batalla dels cinc exèrcits, va plegar novament a gran part de l'equip tècnic i artístic de la trilogia anterior de Tolkien. Acabada aquesta etapa, el realitzador va reduir notablement la seva activitat, centrant la seva carrera cap a projectes més vinculats a la recuperació històrica i a treballs documentals. El Festival de Cannes ha reconegut aquest 2026 la trajectòria de Peter Jackson amb la Palma d'Or d'Honor, una distinció reservada a figures que han deixat una empremta decisiva a la història del cinema. El guardó va ser lliurat durant la cerimònia inaugural del certamen. El director va definir la Palma d'Or d'Honor com un dels privilegis més grans de la seva carrera. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
2: Oh, misty eye of the mountain below.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: draca, draca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digicristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
9: Places limitades.
10: Bona nit.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració d'Unió Suïssa Joiers i AENA i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Moments d'òpera.
3: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana us proposem somiar amb Shakespeare i Britten. Avui, el somni d'una nit d'estiu.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: El somni d'una nit d'estiu és una òpera dividida en tres actes, amb música de Benjamin Britten i llibret en anglès del mateix compositor i Peter Pears, tot i que està basat en la peça teatral homònima, evidentment, de William Shakespeare, preservant quasi totes les característiques de l'original, tot i condensant-les per satisfer les exigències de durada d'una òpera. L'estrena va ser l'11 de juny del 1960 al Festival d'Aldeburg, amb direcció del mateix compositor. A Catalunya es va poder veure per primer cop al Gran Teatre del Liceu un 18 d'abril de l'any 2005. Britten va emprar una orquestra de cambra per aquest títol, tot i les limitacions tímbriques que això provocava, una orquestra molt més reduïda en quant als efectius instrumentals. Ara bé, el compositor aconsegueix així caracteritzar de forma diferent els tres mons de l'òpera, és a dir, el Regne de les Fades, el dels amants atenesos i el dels artesans. El llibret va ser obra del compositor i de Peter Pears, el seu company sentimental, basant-se en l'obra homònima de Shakespeare. Van retallar l'original, que va passar de 5 a 3 actes, però sense perdre elements essencials de la trama. Tanmateix, hi ha certes variacions que apliquen els nous llibretistes. Britten va compondre, doncs, la música de cada personatge fixant-se en les seves característiques, és a dir, si eren reals o fantàstics, rústics o nobles, enamorats o gelosos. Així, els personatges rústics, per exemple, els va proporcionar una música senzilla d'estil folclòric. Els amants tenen un món sonor més romàntic i les fades es representen d'una manera, podríem dir, molt més etèria. Una de les novetats de l'òpera és que, per primera vegada en la història del gènere, es va compondre el personatge principal per veu de contratenor. I és que la veu de contratenor, fins en aquell moment, estava concebuda només per interpretar els papers que en el passat havien cantat els castrats. De fet, Britten va escriure el paper pensant específicament en les característiques vocals d'Alfred Deller, una veu intensament lírica però feble en la regió més aguda. Per tant, mai no és necessari que les notes altes es cantin amb intensitat, podríem dir, forte en el rol que li va dedicar. Però un altre personatge principal de l'obra, Titania, va optar per una veu de soprano de coloratura amb arriscades intervencions vocals. El follet Puck és un personatge parlat que apareix acompanyat per una combinació de trompeta i caixa rítmica. Ja ho veieu, tot estava realment molt pensat. En el programa d'avui podrem escoltar una gravació de referència signada per Sir Colin Davis amb el segell Decca, amb l'Orquestra Simfònica de Londres i de l'any 2012. Hi intervenen Brian Ozawa com a Oberon, Sylvia McNair com a Titania, Brian Bantine Scott com a Teseu, Hilary Summers, Hipòlita, John Mark Ainsley com a Lisandra, Paul Whelan com a Demetri i Janice Watson com a Helena, entre molts d'altres, perquè és una obra realment coral. Dit això, anem a endinsar-nos al somni d'una nit d'estiu de Britten, basat en Shakespeare, situant-nos, com sempre, a l'inici de l'acte primer. L'acció del somni d'una nit d'estiu de Britten se situa a Atenes en un temps, esclar, mitològic. Ens hem de situar en un bosc màgic, a prop d'Atenes, apareix Oberon, el rei dels elfs i les fades, que encarrega al follet Puck una herba màgica. Entren al bosc dues parelles d'enamorats, Lisandra i Hèrmia, i Demetri i Helena. Igualment, acudeixen al bosc sis artesans que assagen un espectacle per la boda del duc Teseu. Puck lliura les herbes a Oberon, qui es prem el seu suc sobre els ulls de Titania, la seva esposa i reina de les fades. D'aquesta manera, ella s'enamorarà de la primera criatura que vegi en despertar-se.

0: Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera El somni d'una nit d'estiu de Britten. Durant un assaig dels artesans, Puck transforma el cap del teixidor posant-li un cap d'asa. Tots en aquell moment acaben fugint. Ara bé, Titània es desperta i sota la influència de la poció màgica s'acaba enamorant de l'animal.
1: This is to make an ass of me, to fight me, if they could, if...

Després d'aquesta escena hem de dir-vos que entre els joves atenesos es produeixen també escenes de gelosia. Oberon al principi s'hi diverteix, després s'enfurisma en veure la confusió que ell mateix ha creat.

0: Finalment, Oberon i Titània acudeixen a la boda de Teseu, on tots gaudeixen de la representació dels artesans, la tragèdia de Píram i Tisba. Teseu dona aleshores la seva benedicció als enamorats. I així, feliçment, és com acaba aquest somni d'una nit d'estiu de Benjamin Britten. Tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: He shoots upon the horns on his head.

0: we shadows have offended. Think but this, and all is mended. That you have but slumbered here, while these visions did appear. Gentles, do not reprehend. If you pardon, we will mend. Else the puck, a liar call. So good night unto you all. Give me your hands if we be friends, and Robin shall restore amends.
1: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: El Caixa Fòrum de Girona estrena una exposició amb una cinquantena d'obres del Museu del Prado que posa de relleu la importància de les flors i les plantes a les grans obres d'art. Des de Girona voltarà per tot l'estat fins al 2029. Proposa fixar-nos en la riquesa del món vegetal que sovint acompanya les figures principals dels quadres. Girona, Fèlix Martín.
1: La mostra es titula La botànica en l'art, les plantes a les col·leccions del Museu del Prado. Algunes són obres mai vistes que eren els magatzems que s'han restaurat per aquesta exposició. Això ha permès posar-les de nou en primera línia i quan tornin a Madrid s'integraran a la col·lecció permanent del museu. Ho ha destacat el comissari de la mostra, el paisatgista Eduardo Barba.
2: Para muchas personas, aunque conozcan el Museo del Prado bien, se van a llevar una gran sorpresa porque van a ver viejas conocidas en estas salas, pero también grandes desconocidas que llevaban mucho tiempo sin exponerse. Además, para la exposición se han restaurado ex profeso y podemos lucir un entorno de obras realmente bellísimas, muy sanas, con unos colores casi como si estuvieran recién creadas y una auténtica maravilla.
1: Segons Barba, l'exposició estrenada a Girona vol transmetre la passió de les plantes a través de l'art que es contraposa a la ceguesa vegetal, diu ell, amb la qual vivim avui en dia.
2: Es esa ceguera vegetal la que nos acompaña continuamente, ¿no? Y me da mucha pena cuando hay personas que no son capaces de ver esta belleza, ¿no? Porque creo que es una parte imprescindible de lo que nos ofrece la vida. Así que uno de nuestros propósitos a la hora de crear esta exposición es la de que las personas que vengan a visitarla salgan con un enfoque diferente, que salgan con una mirada renovada ante no solo las obras de arte, sino también ante esos árboles que nos dan sombra en las calles, ¿no?
1: L'exposició plega 53 obres d'un ampli arc cronològic i diversitat d'autors de l'escola espanyola, flamenca, italiana i francesa, la majoria pintures des del segle XVI fins a principis del XX, amb autors com Bruegel el Jove, Lucas Cranach el Vell, Anton van Dyck o Aureliano de Beruete. Es complementa amb fotografies de Paula Codonyer i explicacions a les plantes o flors que apareixen en els quadres. També hi ha uns dispositius que desprenen l'aroma d'aquestes plantes. La mostra voltarà per l'estat espanyol fins al 2029, però s'ha estrenat ara a Girona per fer-la coincidir amb la tradicional exposició de flors del mes de maig. El Caixa Fòrum Girona es pot visitar fins al dia 23 d'agost.
3: Tanca els ulls.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: L'autoritat marítima de l'Iran assegura que ha tancat de forma completa l'estret d'Hormuz fins a nova ordre. És una decisió que ha pres en resposta als atacs dels Estats Units que han disparat contra un vaixell quan intentava exportar petroli per aquest enclavament.